0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar lo oportunitat. agbengineers.com.
2: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor, es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
3: Y grabando.
4: Todo cama, todo para tu cama.
3: Dame más alegría.
4: Todo cama, todo para tu cama.
3: No tanto, intenta ser más acuoso.
4: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras.

0: Àngels Barceló.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
2: En la Cadena Ser, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
3: I ja sé que no volíeu que passara el cap de setmana, però ja ha passat. I molts i moltes esteu dient, ja, però no volia que arribara el dilluns. Però sí, i clar que sí. Hem de voler que arribi el dilluns, perquè si no, les setmanes no passaran, i això no és bo. Què tal? Molt bon dia. Benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por Hoy, on tinguem Baida al Baida. Són les 12:20 d'este dilluns, 18 de maig de 2026. I hem arribat amb molta energia perquè tenim moltes coses que contar des d'ara i fins a les 2 de la vesprada. Com sempre, el primer és saber què passarà amb l'oratge, perquè després del cap de setmana que hem tingut, veurem què és el que arriba. Lluís Francesc, molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Tot apunta, aquesta setmana serà més càlida de lo normal per a l'època de l'any que ens trobem. Les temperatures ascendiran de manera progressiva, però avui, a partir de demà, esperem valors ja per damunt de lo normal per a esta època. I les precipitacions, tot apunta que seran escasses els pròxims dies, inferiors a les habituals per a estes dates. De moment, este dilluns, puja les temperatures a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, màximes que es queden al voltant dels 25 graus. En una jornada amb intervals de nuvolositat variable, no descartem algun ruixet de calavesprada, poca cosa en principi. Vents variables. Demà, l'ascens de la temperatura màxima serà acusat. Els registres màxims ja podrien tocar els 30 graus. Una jornada poc nuvolosa i amb vents de la component sud com a predominants.
3: Moltes gràcies, Lluís. Ja sabíem que arribaven canvis. No sé si es noten ja hores d'ara a la nostra comarca. Tomàs Marín, molt bon dia.
5: Bon dia, què tal?
3: Molt bé. El cap de setmana bé?
5: Bé, de 10. Chapo.
3: Va ploure on estaves ahir?
5: Sí. Sí, eh? Va ploure i bé.
3: Molt bé, molt bé. Una tronada bona.
5: Però bé, dona gustíssima. La veritat, que a moltes voltes no se sap com es plou, la veritat.
3: Exacte.
5: Bueno, en aquest moment la temperatura on tinyent és de 22 graus, és a dir, que estem molt bé. La mínima a la Vall d'Albaida, 19 graus, al municipi de Fontanars, i la màxima amb 23 graus a Albaida. Oh, i com sempre, pues, posaré dos exemples per a veure com està el mapa de la comarca. En tenim 20 graus a Salem i 21 a Benigànim.
3: Ja sabeu, ja heu escoltat a Lluís, que això anirà pujant durant esta setmana. Veurem on arriba.
5: Ah, sí, és tot el rato l'estiu, ja ha arribat. Ja veurem.
3: Ja veurem on arriba. Anem a la picaeta, va.
2: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida.

0: Picaeta que avui està repartida per diferents llocs. Tenim a Tomàs així a l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena SER i al telèfon s'escolta ja Carmen Úbeda. Hola, Carmen, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, no.
0: Ah, no, és Esteban. Esteban. No, no és Carmen, és Esteban. No, dic, com li ha canviat la veu? Jo he cridat a Carmen i parla Esteban, saps? Hola, Esteban, no. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miguel. Estem Carmen i jo, sí. Així. Podeu escoltar, suposo, deixe que escolteu el so d'ambient que hi ha,
0: sí? Sí, a veure. Ahí está.
1: Estem a la plaça de Sant Carles d'Ontinyent, a les portes del Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles, on ara mateix estava realitzant-se la lectura d'un manifest per part dels directius dels centres educatius d'Ontinyent,
0: sí,
1: que s'han unit per a expressar, doncs, de forma conjunta, en plena vaga indefinida per l'educació pública que està realitzant-se a tota la Comunitat Valenciana. I així està coordinant l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, doncs han comparegut per a demostrar una vegada més eixa unitat de tots els centres i en un ratet anem a parlar d'ells en directe hacia l'Hoy por Hoy.
0: Després connectarem de nou amb eixa concentració d'equips directius, que és una altra de les coses que estaven preparades que han anat sorgint en esta vaga indefinida. Escoltem de fons i soroll que ens agrada, vull dir, ens agrada entre cometes, ens agrada els que fem ràdio perquè
1: companys, jo ara mateix, sí, no sé si esteu preguntant-me alguna
0: cosa, no
1: puc escoltar res.
0: Tranquil, si nosaltres estem parlant. Jo vull que el so d'ahir, després connectarem amb Esteban Arroyo de Nou. Dic que ens agrada perquè és el directe, és on està l'actualitat, és on està la notícia, i per això ens agrada i és això que ens arriba des d'on estan Esteban Arroyo i Carmen Úbeda, que després tornarem a connectar per a veure i per a parlar amb alguns dels directius que han estat en esta concentració, per a veure què és el que tenen que dir. Recordem que esta vesprada hi ha convocada eixa reunió amb la conselleria i els diferents sindicats a les 4 de la vesprada, per a veure si arriben a un acord o no. Després actualitzarem també eixa informació perquè tenim actualització de la mateixa. I serà una de les coses que tractarem a este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida d'este dilluns 18 de maig de 2026, però no serà l'única cosa. També després, en segona hora del programa, avui és el Dia Internacional dels Museus. I clar, avui és un dia molt important per a aquests museus. I hem dit, vale, on podem anar, què podem fer? I resulta que el Museu Etnològic de Benissoda obre les seues portes avui d'una manera especial perquè després d'este dia tancarà les seues portes per a fer unes obres de remodelació i de reestructuració que fan falta des de fa molt de temps i de manteniment, i per això anirem després, anirà Tomàs Marín en directe, escoltarem des d'allí, des d'eixe Museu Etnològic de Benissoda, per a celebrar d'alguna manera, i a la nostra manera també, eixe Dia Internacional, Dia Mundial dels Museus. Això en segona hora. Després de parlar dels museus, anirem a per la intel·ligència artificial per a tots els públics, com sempre fem, amb Clara Soler, i tancarem el dilluns per a que siga més especial, si podem dir, i per a desengrassar un poquet amb música. Música que portarà Jesús Insa en eixa playlist que veurem que és el que ha triat esta setmana per a oferir-nos a tots i a totes. Això és l'Hoy por Hoy, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, i després, hora 14, Tomàs.
2: Bueno, no és hora 14, com no, marcat per aquestes mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida. Estan previstes unes quantes al llarg de tota la setmana, en aquesta segona setmana que hem iniciat de vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana, concretament a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Si no hi ha canvis respecte a esta vesprada en aquesta reunió entre conselleria i sindicats, demà està prevista una manifestació al municipi de l'Olleria a les 7 de la vesprada, que també està agafant força en esta segona setmana de mobilització. Com no, escoltarem aquestes declaracions des de Sant Carles en relació a la vaga indefinida i a tot el que està parlant en esta jornada. I ens sentarem, com no, a nivell comarcal de com estan sent les coses. També és un dia on, com no, farem un poc de valoració, ens sentarem en el cap de setmana, parlarem de la fira de tendes Tapes i Rock, de com han anat les coses, i també parlarem del Festival de Primavera, que s'ha presentat avui, que ja el tenim este cap de setmana, i us donarem les primeres pistes d'aquest esdeveniment a Ontinyent.
0: Una de les coses que després escoltareu a Tomàs en el 14, fent les valoracions i escoltar les valoracions, però a mi m'agrada molt com va acabar, vull dir, m'agrada molt. No sé si als organitzadors els va agradar
2: tant. No molt, però bueno.
0: Bueno, clar, va començar a ploure, però hi ha un vídeo circulant que vaig veure jo que la gent es va quedar allí, molta gent ballant, es va quedar sí. Ballant, estava tocant, crec que era el grup Enye el que estava tocant.
2: Pot ser, 3 i mitja tocaven, si no recorde mal.
0: 2 i mitja, 3 i mitja, no ho sé, però crec que era el grup Enye el que estava tocant, i la I gent es va quedar ahí ploguent.
2: A la festa, al lío.
0: I això és com acaba una bona festa.
2: Totalment, bueno, totalment. Però... Èpica, eh?
0: Sí.
2: Èpica, li faltava la musiqueta de fons de Gladiator, el que vulgueren, eh? Els que s'ho van parar tan, tan bé. Ens alegrem molt, ens alegrem molt. Bueno, també, mira, parlant de, del tema del temps i d'aquesta tempesta que van tindre la jornada d'ahir, pot ser que algun llamp es donara un esglai a la jornada d'ahir a la Serra Mariola de Bocairenta, perquè van tindre que intervindre bombers, a fin Mariola Verda, entre altres, bueno, es va quedar en un esglai, el que us contava. També és una setmana important, ja no sols a nivell comarcal, sinó a nivell autonòmic i institucional, perquè este dimecres Juan Luis Gandia és nomenat rector de la Universitat de València. I també és una jornada on, com no, anem a posar el focus en aquest Dia Internacional dels Museus i entre altres qüestions que es deixa la comarca en este nou dilluns del mes de maig.
0: Sí, senyora, això serà a l'hora 14. Després tenim Ser Deportivos. Clar, és que se van acabar les coses.
2: S'acaben les coses.
0: S'acaben les coses.
2: Dia 29, eh? 10 dies queden de Ser Deportivos. 10 programes. 10 per 40, 400 minuts d'esports a la Vall d'Albaida. I, bueno, estem molt contents. Jo estic molt, molt, molt content. Cal donar l'enhorabona a tot el municipi de Bocairenta, ascens a segona valenciana després d'aconseguir el campionat ahir, després de guanyar 1-3 al Navarrés. Avui anem a parlar amb el seu president, amb Ramon Francés, per a que es conte, clar, com és despertar, després d'estar 18 anys al capdavant de l'equip com a directiu, i veure com el teu equip puja de categoria després de que l'any parat es quedara a les portes, després de que feia 12 anys que van pujar, és a dir, que és un dia molt bonic per a Bocairenta. Ahir van fer una rua superxula pel poble. Vamos, que se ho van parar de 10 a falta d'una jornada. Parlarem amb Ramon Pera, que es conte com estan les coses. Bueno, alegria en Bocairenta i... decepció, anem a dir, en Llutxent, perquè van caure 1-2 davant el CIMAT, i este resultat fa que l'equip de Roberto Carlos ja no tinga opcions matemàtiques per a classificar a la promoció d'ascens de categoria. I ser meravellós partit entre el Gandia i Llutxent, que tenia tota la pinta de ser un autèntic partidàs en la lluita per aquests llocs capdavanters, doncs s'ha quedat en un partit més per desgràcia, però no hi ha que obviar la meravellosa temporada que ha fet el Llutxent davant equips com el Gandia, el DN, el Racing, el GMC, equips amb pressupostos elevadíssims.
0: Dona com un poc de
2: sí,
0: de ràbia,
2: a veure,
0: no? Un poc de ràbia.
2: Jo parlava este matí en Roberto, tancant d'entrevista i comentant un poquet, comentava, ostres, és que t'has quedat la mel en els llavis, que tens un pressupost molt humil, però sí que és de veres que, ostres, estant ahí, per què no aconseguir-ho? Però bueno, cal celebrar esta temporada, cal celebrar-la. També anem a parlar un poquet de com estan les coses pel que fa resultats, a les classificacions, i per últim... també una mala notícia, i és que el Castelló B va perdre el play-out davant del Logroñés, i a hores d'ara la Geneta és equip de Lliga Comunitat per l'efecte arrossegament. Bueno, tenen 4 equips, ara depenen de 4 equips, tenen que ser aficionats de 4 equips,
0: a veure.
2: De la Nucía, de la Llevant B, del Villarreal C i de l'Atlético Saguntino. D'estos 4, un passarà a la final de la promoció d'ascens a nivell nacional a segona federació. Si un d'aquests 4 equips, el que passe, guanya i ser eliminatòria, faria que la Geneta continuarà un any més en tercera federació.
0: Però és a dir, que guanyar l'eliminatòria.
2: Tindria que guanyar l'eliminatòria un dels equips valencians. Que hi tenim com a representants ara mateix en aquesta promoció. I que ja... són equips contra els que ha jugat la Geneta i el Montilla 1978 esta temporada.
0: I ja no sabem si...
2: No, clar, és que ja estan jugant-se entre ells. Estan jugant el Llevant B afronta el Villarreal C i la Nucía afronta l'Atlético Saguntino. No?
0: I del que queda
2: se jugarà semifinal, diria jo, i després la final contra un equip d'altra comunitat autònoma.
0: Vale.
2: Per exemple, l'any passat el castellonense, que va arribar a aquesta final, va jugar contra el Burgos B i va perdre en els penals en Burgos.
0: Bueno, que un d'aixòs 4 té que pujar
2: a segona federació.
0: Si un d'aixòs 4 puja, la Geneta no baixa.
2: Qualsevol de les 4 samarretes és vàlida, però tenen que pujar. Pues no hi ha més, eh? Però clar, ara el problema és que ara tenen que passar. S'ha jugat el primer partit de les semifinals de la promoció d'ascens.
0: Sí.
2: Multiplica. Són 5 setmanes més que te queden per a esperar per a planificar una temporada. No sabem si estàs en una lliga inferior o estàs en la mateixa categoria. S'han juntat tot, per desgràcia, i estarem pendents també d'aixòs resultats per a contar-los com estan les coses per el regit. I amb això tenim tot el Ser Deportivos fet, o sea que tenim un dia carregat i un dia xulet, la veritat, per a aquestes últimes jornades.
0: Molt bé. Avui tenim hora 25,
2: avui no hi ha
0: lliga allà ni hi ha res, no?
2: Ara hi ha hora 25, hasta que el més segur és que fins al dia 29 tinguem hora 25 deportes.
0: Val. El que sí tenim és ventana, i està el nostre company Esteban Arroyo. Esteban, a les 7 i 20, què tenim preparat avui?
1: Doncs avui a les 7 i 20 parlarem amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Cultura, com estem en la vaga educativa ja, al final, perdó, amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Àlex Borrell i diversos membres de Grupeto, el grup d'orquestra de Pua i Pulso, que realitzaran aquest divendres un concert de música festera a la Sala Gomis d'Ontinyent a partir de les 8 de la vesprada. Estaran al nostre estudi i farem l'entrevista a partir de les 7:20 de la vesprada.
0: Fantàstic. Doncs ja tenim tot el menú per al dia d'avui, dels diferents programes de ràdio Ontinyent Cadena SER. Només ens queda donar les gràcies als nostres companys, escoltar uns anuncis i començar ja en esta informació de la concentració dels equips directius ací a Ontinyent. Tomàs, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies a Carmen també, i Esteban, escoltem en no res.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En Laval d'Albaida, la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomed, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomed, tu distribuidor de confianza.
2: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
3: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
6: Quina és l'última hora, d'esta vaga indefinida dels docents? Perquè tenim informació que ens arriba després de la reunió de dijous passat entre conselleries i sindicats, que va acabar sense acord i amb molt de malestar per part del professorat, l'STPB ha mogut fitxa. El sindicat ha anunciat avui que ha presentat una contraoferta formal a la proposta de preacord plantejada per la Conselleria d'Educació. Una proposta que, recordem, va ser rebutjada per tots els sindicats perquè consideraven que era insuficient i massa inconcreta. Segons ens explica STPB, el document que han entregat actualitza les mesures que ja havien presentat en abril després d'una consulta al professorat, però incorpora també noves exigències arran de les últimes retallades denunciades en cicles formatius i en batxillerat artístic i nocturn. Tot això arriba, ja sabeu, en una jornada que torna a ser clau, perquè esta vesprada a les 4 està convocada una nova mesa de negociació a la Conselleria d'Educació per intentar desbloquejar el conflicte i acostar postures entre administració i sindicats. Mentrestant, s'estan continuant continuen les mobilitzacions i una d'elles podem parlar que és la dels equips directius dels centres públics d'Ontinyent que han decidit fer un pas endavant. I se n'anem fins a eixa concentració que han convocat els centres i els equips directius dels centres públics. Allà estan Esteban Arroyo, Carmen Úbeda. Esteban, què tal?
7: Hola de nou, Miguel. Molt bé, com deies, és de migdia. Ràdio Ontinyent s'han desplaçat així fins a la plaça exterior del Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles d'Ontinyent, on els equips directius dels centres públics de la ciutat, de la capital de la Vall d'Albaida, han convocat un acte a les 12 del matí per doncs, oferir de manera conjunta, en plena vaga indefinida, com estaves explicant, quina és la postura de seguir estar ahí recolzant. Anem a parlar amb alguns d'ells, d'estos directors de centres, que hi ha directors de centres de secundària i directors de col·legis. Anem a començar per Fran Albero, director de l'estació, perquè heu decidit compareixer avui per aquest acte de manera conjunta els equips directius de centres públics d'Ontinyent.
8: Hola, bon dia. Com saps, esta vesprada hi ha una negociació després d'una setmana de vaga, per a algunes persones extremadament dura per les situacions econòmiques que això comporta, i davant de la convocatòria de la Conselleria de presentar un pla per a la negociació d'esta vesprada, volíem donar tot el recolzament als nostres companys que van a la negociació i un missatge clar a la Conselleria. Tots els centres públics estem a una i no pararem fins a aconseguir un percentatge molt alt de les nostres reivindicacions. I volíem transmetre aquesta imatge d'unitat i de potència de cara a la negociació d'esta vesprada.
7: Com esteu vivint des dels centres, els directius dels centres aquesta primera setmana de vaga?
8: La veritat, en la pell avorronada, per la quantitat de companys i companyes que s'estan mobilitzant i que estan davant d'un moment que ells han qualificat com a històric. I jo, a més, afegiria que les direccions hem estat en segon pla, perquè han sigut els companys els que han sigut capaços d'organitzar-se, de coordinar-se, de muntar l'assemblea local, comarcal, i la veritat és que és un orgull.
7: Parlem també amb Vanessa Esparza, directora del Vicenç Gironès, del Col·legi de CEIP Vicenç Gironès. Vanessa, la Generalitat parla d'un seguiment del voltant del 20% a nivell regional, però vosaltres parleu d'un conflicte massiu. Quina és la realitat que esteu veient als centres de la Vall d'Albaida?
9: A veure, nosaltres, és el que t'ha comentat el nostre company Fran, vegem que la participació és massiva en general, en tots els claustres, i que per això estem així, per a donar-los força, i que això és complicat per a tots. Però nosaltres necessitem aquest acompanyament d'avui, crec que els claustres i nosaltres, els equips directius, que sempre diguem el mateix, nosaltres som equips directius, però per davant de tot som professors i mestres, i això és una lluita conjunta d'equips directius, professorat i famílies. I sí que veiem que n'hi ha una unió que no és un 20% que diu conselleria, podria ampliar les imatges de tota la manifestació que hi havia a València, que comença a comptar si està avorrida la consellera, perquè la veritat és que jo crec que estem en un moment històric que al final tot això sempre agafes coses positives de tot això, i el positiu és que hem vist la força que tenim units, tots els centres, instituts, escoles públiques, les escoles, l'escola oficial, conservatori, al final tots estem lluitant per lo mateix, i han fet falta aquestes coses per a unir-nos i veure lo forts que som, sobretot quan anem tots a una.
7: Quin és l'ambient que hi ha actualment entre professorat, alumnat i famílies?
9: A veure, l'ambient és un poquet, jo crec que depèn en el moment en què mos parles, és un poc de tot, és cansats, perquè això a voltes diem, ostres, és que duem com si duguem un mes de vaga, però és que realment estem cansats i necessitem ja la nostra seguida, veure els nostres xiquets que mos veuen en la porta i ens diuen quan torneu i quan ens tornem a veure. I per això sí que és important que la gent es doni compte que per a nosaltres és un esforç, a banda de l'econòmic que se fa, és un esforç també a nivell mental, de la necessitat que tenim tots de la nostra marxa habitual, de veure els nostres alumnes, de seguir amb ells i en les famílies també. Però és veritat que tot el que se va viure també el dijous passat en Ontinyent ens ha impulsat per a dir, val, estem acompanyats, estan recolzant al final una cosa que és de tots i de totes, i per això estem un poquet més tranquils en aquest aspecte.
7: Gràcies, Vanessa.
9: A vosaltres.
7: Altre dels directius és el director de, precisament, de On Estem, el Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles d'Ontinyent, Juan Antonio Soler. Què suposa per a vosaltres el recolzament, com estava dient Vanessa, que vau veure el dijous al carrer, ací a Ontinyent, i després el divendres a València, en eixa gran manifestació?
10: Nosaltres és fonamental que es visibilitzi tota aquesta indignació per la pèrdua de la qualitat educativa en tots els sentits. En el cas nostre, evidentment, enguany ha sigut un any molt complicat, hem perdut tots els tallers de l'associació d'alumnes, hem perdut 4 professors, havien d'estar sí o sí, perquè la veritat és que la pèrdua que hem tingut, com en tots els centres, vull dir, és col·lectiu, és una reivindicació col·lectiva a tota l'educació pública, no? Havien d'estar i hem de sumar-se també, evidentment, en eixa manifestació i en eixa situació de vaga, perquè creguem que és lluitar per la dignitat, sobretot, de l'educació pública a tots els nivells. I evidentment, pues, hem d'estar i recolzar al 100% tot això que es fa.
7: El recolzament de les famílies està sent visible. Creus que la societat està entenent, ha entès el missatge que voleu transmetre?
10: En general, sí. Jo crec que la reivindicació va de qualitat i va de servei públic, i la gent, jo crec que és conscient de la degradació cada vegada major que estan produint-se a nivell educatiu, com també pot ser en altres nivells. Vull dir, jo crec que és sensible, i això redundeix repercuteix al final en el benefici de tota la societat. Jo crec que en aquest sentit la tenim de costat, i encara que sempre cal fer pedagogia i sempre cal explicar les coses perquè les fem i els motius darrere, jo crec que la gent en general sí que ho entén.
7: Gràcies, Juan Antonio.
11: A tu, gràcies.
7: Anem a per altre directiu, en este cas el director del CEI Martínez Valls, Rafa Alfonso. Rafa, esta vesprada n'hi ha una reunió amb la conselleria, veurem què és el que passa, però de moment, per a recordar als oients de Ràdio Ontinyent, quines són les principals reivindicacions que considereu irrenunciables en esta negociació?
12: A veure, jo crec que són totes aquelles que acabem de llegir al manifest, crec que ha quedat ben clares, sobretot el que nosaltres volem és la millor atenció per al nostre alumnat, que és a qui ens devem, i per a les nostres famílies. I, evidentment, crec que és també molt digne demanar doncs la millora salarial, també, perquè portem, com a col·lectiu, més de 20 anys en què no s'ha revisat, i crec que és digna també aquesta lluita, només si fos aquesta la causa, ja estaria molt bé la reivindicació que estem fent, que no és eixa sol. Val? Evidentment, també s'han de millorar les condicions climàtiques de les aules. Com a administració també som les úniques que no tenim les condicions necessàries. Ninguna altra administració, ni els hospitals, ni les administracions generals de l'Estat, tu vas a les oficines, estan perfectament condicionades tant a l'hivern com a l'estiu, cosa que a nosaltres no passa. I també treballem al juliol i no podem brindar aquestes condicions a la nostra gent, no? I, evidentment, una inclusió real, que no és a costa de la voluntat pròpia de cada centre, sinó de hauria de ser en recursos, amb la dotació de recursos humans per a l'escola, per a poder atendre les necessitats individuals de cada alumnat.
7: Com dèiem, Rafa, avui a les 4 de la vesprada hi ha una nova reunió entre conselleria i sindicats. Què espereu d'aquest encontre?
12: Esperem una resposta favorable per part de la conselleria a aquestes reivindicacions que acabo de comentar. He destacat les més importants, però n'hi ha alguna més. I sobretot sentir-nos escoltats, que fins ara no ens havíem sentit escoltats i dona la sensació de que fins i tot se pot estar l'administració a la qual es devem també burlant-se de nosaltres, no? Almenys sentir-nos escoltats i apropar aquestes postures i a veure si se pot arribar a un acord que satisfaga aquestes necessitats.
7: Gràcies, Rafa.
12: A vosaltres.
7: Bueno, seguim parlant amb més directius. En este cas, el director de l'IES l'Estació, Rafa Gandia. Del Jaume I, sí, perdó. El director de l'IES Jaume I, Rafa Gandia. Penseu que encara hi ha marge real per a desbloquejar el conflicte durant les pròximes hores o dies?
13: A veure, al final en una negociació el que demanes sempre el 100% igual no es pot aconseguir, però pense que en voluntat també per part de l'administració sempre es pot aconseguir buscar una situació intermitja en la qual es puga arribar a un acord.
7: Com està afectant aquesta situació al dia a dia als centres i també a nivell emocional vostre, del professorat?
13: Primer que res, el que és el tema de les classes, pues, pràcticament no s'estan donant, perquè en el moment que fa falta més d'un 30% en un centre com el nostre, que és molt gran, les classes són molt complicades de donar-li cap continuïtat. El que sí que estem és atenent en tot moment a l'alumnat i no estem deixant cap alumne desatès o sols, però les classes està sent molt complicat. I emocionalment, el professorat el que veu és que conforme van passant els dies, ara parar seria tirar enrere molt del que tenen perdut en tant dia de vaga. Per tant, ens veuen abocats a seguir fins a aconseguir un acord que complisca una part gran del que s'està demanant.
7: Gràcies, Rafa.
13: De res, moltes gràcies a vosaltres.
7: Anem alternant entre instituts i col·les. En este cas anem a parlar amb la directora del CEIP, Lluís Vives, Enri Valls. Enri, bon dia.
14: Enri Mollà.
7: Vaig canviant-vos els noms, els cognoms, al final, com sou tants. Enri Mollà, disculpa'm. Enri, què li diríeu a les famílies que poden estar preocupades per la duració de la vaga?
14: Mira, nosaltres tenim tantes ganes, o més que ell, que això es solucione, s'arregle, i estem intentant que des dels centres es doni tot allò que podem de nosaltres, com fem sempre, la veritat. Què els diríem? Pues que jo crec que en un primer moment estiguen tranquils, val? Que per part dels centres intentem arreglar les coses i els seus fills, quan tornem a la normalitat, que desitgem tornar pronte i en millors condicions, estaran atesos i anem a recuperar lo perdut d'alguna manera.
7: He parlat abans amb els teus companys de la resposta l'altre dia en la manifestació d'Ontinyent o la manifestació de València, però la Vall d'Albaida està sent una de les comarques més actives en les mobilitzacions. Com valoreu la resposta que s'està donant des de la resta de municipis?
14: La resta que no són de la Vall d'Albaida, dius?
7: La resta que no és Ontinyent.
14: Ah, val. Sí, en general estem mobilitzant. Mira, les xarxes socials fan molta feina, val? Els mitjans de comunicació fan molta feina. Per tant, pense que estem tots molt informats del que hi ha, del que s'està fent i, evidentment, estem tots molt indignats. Per això hi ha una resposta molt bona. Per part, pense que no és només Ontinyent, sinó a nivell de la Vall d'Albaida.
7: Moltes gràcies, Henry.
14: A vosaltres, sempre.
7: I anem a anar amb el director del Bonavista, del CEIF Bonavista. Quique, com estàs veient, com has vist l'ambient d'avui ací i que està veient-se als carrers, als centres educatius?
11: Bon dia. Ho he vist fenomenal, perquè hem tingut una acollida per part de tot el professorat, per part de les famílies, els equips directius. La veritat que ha sigut una jornada molt intensa, molt bonica, i pensem que tot el món està reivindicant els drets a una educació pública i de qualitat i en valencià. Aleshores, avui ha estat, s'han sentit, hem volgut fer això als equips directius per manifestar que estem al costat dels claustres i que som tots, som equips d'ocell i tots junts.
7: Gràcies, Quique.
11: Moltes gràcies a tu.
7: I abans d'acabar, estic veient així a la directora, a dos directores més, hi ha més directius, però per què no parlar amb la direcció de l'Escola Oficial d'Idiomes i amb la directora del Conservatori Professional de Música, a Pilar Ferrero, i amb Maria Minsut. Per exemple, Pilar, com es viu aquestes mobilitzacions, aquesta vaga des del Conservatori?
15: Pues la veritat és que ha tingut prou de repercussió. Feia temps que una vaga de l'ensenyament no impactava també tant en el nostre col·lectiu, que també patim moltíssimes de les reivindicacions que també patixen en els ensenyaments obligatoris.
7: En el vostre cas, des de l'Escola Oficial d'Idiomes?
16: El mateix cas. Nosaltres portem també molts anys patint retallades i també tinguem la sensació de no poder arribar a cobrir les necessitats de la població. Ens ha donat molta alegria veure tot el moviment i tota la força que han agafat la resta d'etapes educatives en les seues reivindicacions i com a part de l'ensenyament públic ens unim, perquè com diu Pilar, la majoria de les coses que estem intentant negociar ens afecten a tots i hem de fer força i hem d'estar junts per aconseguir-les.
7: Entre el calendari de mobilitzacions que ja no sols a Ontinyent, sinó a la comarca, esperant aquesta reunió d'esta vesprada, segons el que passe, hi ha convocada demà a l'Olleria una gran marxa reivindicativa com la que va haver dijous passat així a l'Olleria. Què els diríeu a la gent, a les famílies i alumnes també, per què no, de tota la comarca?
15: A veure, pues jo penso que hi ha que continuar demanant-los el recolzament. Jo penso que estan molt sensibilitzats perquè les famílies també pateixen pràcticament en primera persona totes les reivindicacions que s'estan demanant, quan hi ha falta d'orientadors, quan hi ha retallades, quan hi ha molta burocràcia. I aleshores jo crec que el col·lectiu s'està sentint recolzat. Que no decaiguen, per favor, que estiguen al costat nostre, que pensen que el que fem és per tots i és per el bé de l'ensenyament en general. I ojalà esta vesprà s'arribi a un acord i si no demà, pues a continuar peleant hasta que s'arribi a aquest acord, clar.
16: Maria. Sí, exacte. Una vaga indefinida és una situació molt difícil de mantenir i de sostenir. L'esforç que estan duent a terme els docents és abrumador, és increïble i és important que estiguem al seu costat, tots i totes, recolzant-los de la manera que puguem. I una d'elles és eixir al carrer a fer soroll, a vestir-se de verd i a que la gent s'entere de que les coses no són tan boniques com semblen i que tenim encara molt de camí per recórrer i moltes coses que s'han de millorar. I a més, és que és vital, és crucial que hi ha, que se'ns escolte i que es posi l'educació pública en la rellevància que ocupa en la societat.
17: Maria i Pilar, moltes gràcies.
14: A vosaltres per estar aquí.
16: A vosaltres.
17: Doncs, Miguel, volíem veure com està vivint, se volien conèixer com s'està vivint des dels centres d'esta situació, les reivindicacions que plantegen, recordar-ho, i que esperen de les negociacions per poder marcar el futur immediat del conflicte. Tenim una entrevista més, Carmen, amb qui és?
18: Sí, així és, del Centre d'Educació Especial. El teu nom, perdona?
9: Carmen. Carmen Ruiz, del Centre d'Educació Especial Vallblanca. Ja sí, d'on tenien.
18: Estic avui així reivindicant una jornada més esta vaga educativa, no? Sí, molt necessari.
9: Sí, igual que donar suport a tots a tota la gent que està fent la vaga, tot el personal docent, i nosaltres com a directius també, com a equips directius.
18: Com esteu vivint esta jornada?
9: Pues bueno, entre emoció, la gent també pues, està cansada i en ganes de que ja que signen un acord i poder reemprendre la normalitat.
17: Moltes gràcies.
9: Vale, a vosaltres.
17: Doncs ho deixem així, Miguel. Acabem així aquest directe. Doncs amb aquestes paraules de la majoria, com has vist, com heu vist, heu pogut escoltar, hem parlat en la majoria de centres educatius de la ciutat d'Ontinyent.
6: Perfecte el treball, Esteban, Carmen, moltíssimes gràcies. Com diu Esteban, hem parlat amb Francesc Salvero, de l'IES l'Estació, Vanessa Esparza, de Vicent Gironès, Juan Antonio Soler, del Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles, Rafa Alfonso del Martínez Valls, ha passat per els micròfons d'Esteban i Carmen i de la SER, Toni Mollà del CEIP Lluís Vives, Enri Mollà del CEIP Lluís Vives, Quique Molina del CEIP Bonavista, Pilar Ferrero i Maria Mensut de l'Escola Oficial d'Idiomes i del Conservatori Josep Melcior, ja sabeu, i Carmen Ruiz de la Vall Blanca. Eixa és l'última hora. Eixa és l'última hora i el que està passant ara mateix a la nostra comarca en relació a la vaga de docents, que veurem què passa en les pròximes hores i els pròxims dies, perquè esta vesprada és un moment crucial d'esta negociació, nova reunió a partir de les 4 de la vesprada entre Conselleria d'Educació i els sindicats convocants d'esta vaga indefinida. Veurem què és el que eix d'aquesta reunió. Veurem què és el que eix d'esta negociació. Però el que tenim clar i el que estem comptant així a Ràdio Ontinyent a la SER des de fa molts dies és el suport que arriba de tots els puestos i de tots els costats per als docents que estan fent esta vaga indefinida.

minuts arribem a l'una del migdia. I ara arriba l'informació nacional internacional, que hi ha altres coses, hi ha moltes coses que contar, el que està passant al nostre país i fora de les nostres fronteres. Després tornarem amb més coses, així, a l'Hoy por Hoy, on tinc el Baila al Baila, a la SER.

0: del migdia, 9 minuts, iniciem segona hora de programa d'este Hoy por Hoy on tinguem Baida al Baida. Avui és el Dia Internacional dels Museus i nosaltres anem a celebrar-ho d'alguna manera perquè el nostre company Tomàs Marín s'ha traslladat fins al Museu Etnològic Comarcal de Benissoda perquè està visquent un dia especial, no només perquè siga el Dia Internacional dels Museus, sinó per més coses que ara mateix Tomàs ens explicarà i ens contarà. Tomàs Marín, què tal? Com estàs?
1: Hola, Miquel, com estem?
0: Pues molt bé, així esperant a veure què és el que ens contes i els que pots explicar ara en directe a la 1:10 des d'eixe Museu Etnològic Comarcal de Benissoda. Conta'ns.
1: I a més en el dia que fa és exacte, meravellós poder sí. gaudir dels paratges de la nostra comarca de la Vall d'Albaida i en aquest cas de Benissoda, municipi meravellós. Doncs mira, Miquel, a hores d'ara ens trobem en la plaça Francisco Ferri, lloc on es troba el Museu Etnològic de la Vall d'Albaida. Vaig a llegir-te textualment un cartell que tenim ací davant, a la façana, que es conta que aquest museu és hereu d'un casal del Llaurador, iniciativa de Francisco Ferri l'any 1968, secundada per Vicent Vidal i Pepe Espí. Consells del pas de la societat agrícola tradicional a la societat global, recolliren unes 600 peces quotidianes i d'oficis antics. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida va adquirir eixa col·lecció, farà una fotre cada any, 1994, i l'Ajuntament va impulsar la construcció d'aquesta casa. Es va remodelar per última vegada l'any 2014 en cooperació amb el Museu Valencià d'Etnologia i exhibeix una mostra de festes, tradicions, patrimoni i oficis de la Vall d'Albaida. I bueno, aquest espai, al llarg d'esta jornada, està sent el punt neuràlgic de la celebració del Dia Internacional dels Museus de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. En aquest cas, formant part i mitjançant ixa mancomunitat de municipis de la Vall d'Albaida. Bueno, anem a pegar una volteta, com no, per aquest espai que es deixa imatges i objectes que són espectaculars. Jo he arribat i he veure una ràdio que és més gran que el meu cap i em sorprèn i ja m'alegra moltíssim. Ja m'ha fet el viatge, la veritat, amb moltes coses, sobretot del tema de l'agricultura, també tenim aspectes religiosos, d'esports com poden ser la pilota valenciana, i mira, així m'acompanyen multitud de persones que han vingut així, perquè clar, m'ha vingut Rayón Tiñeñar i ostres, hi ha que comentar-los un poquet com estan les coses. I ens acompanya ja l'alcaldessa Reme Espí, a la que saludem. Hola, Reme, què tal?
2: Hola, molt bé, molt bona vesprada.
1: Bueno, Reme, com no, tinc que preguntar-te per aquest espai, què significa per als veïns i veïnes de Benissoda aquesta casa?
2: La veritat que aquest espai és un lloc molt volgut en Benissoda, perquè recordem, bueno, esto va ser inaugural com un casal del Llaurador en el 73, si no m'equivoque. I així molta gent del poble d'abans, a part que va ser un veí que va donar aquest espai, molta gent va donar totes les seues coses que tenia a casa, del camp, perquè no es perdiera tal i qual. I a la gent la veritat que li agradava molt vindre i trobar-se les seues coses, els seus arrels, en què treballaven els seus pares i tal. I és un espai molt volgut. La gent que ha estat vinguent, que feia molts anys, que portava sense veure, la veritat que estava molt contenta de tornar a veure tots aquests objectes que teníem ja un poc perduts.
1: Alcaldessa, quin és l'objecte que més estima te dona de tota aquesta exposició? Perquè, vamos, n'hi ha un muntó.
2: A mi especialment m'agrada molt la zona del Pou, però sí que la veritat que aquesta trilla és la que tot el món que entra del poble és la recorden.
1: Com una trilla, a mi me pilles, eh? Això de
2: servien animals, arrastraven per a desfer el blat. Clar. I en algunes ocasions també un sistema semblant era per llaurar la terra i totes les predes grosses que es quedaven acabava desfent-les, però claro, tot arrastrat per animals com es treballava abans del camp.
1: Classes d'etnologia per part de l'alcaldessa. A mi pareix meravellós això. Està fent-nos de guia turística al llarg d'este dia. Acompanya'm, Reme, al Pou, que em comentaves que era un espai, bueno, que et dona bons records, que et dona estima. Per què? Conta'ns.
2: No sé, recordo molt este patiet, recordo molt el trosset este que n'hi ha en les jarres i tal, al pati dels meus abuelos, que n'hi havia com una bancaeta i cina. Entonces, no sé, m'agrada molt este espai.
1: És un espai bonic i és que, com bé esmentaves, recordo un poquet, aquest espai es troba al fons d'aquest espai que està dividit com en dues zones, per dir-ho d'una forma, aquest espai on es troba el Pou, on es troben les tres jarres, també es troben diferents artefactes que utilitzaven els llauradors i ja enmig de lo que és tota la plaça un poquet més gran trobem altre tipus d'objectes que s'han recuperat mitjançant ixe Museu Valencià d'Etnologia. Bueno, Reme, com no preguntar-te, perquè això és el colofó final, podem dir-ho d'una forma, panorama de tot aquest procés, d'aquest recull d'objectes, i ara el que es toca és reformar perquè tot quede millor i que puguem donar una visita encara millor a totes les persones que passen per Benissó.
2: Correcte. La veritat que aquest museu, crec que va ser el 2014, van fer una sessió a la Manco, perquè un poble menut no teníem recursos per tindre a gent que pogués portar-ho endavant i desenvolupar el que és el museu. I aleshores va ser abans, tota l'exposició que n'hi havia era de tema del camp i tal, de tot el que havia donat la gent del poble, que de fet encara ho tinguem a la planta de baix. Però quan va entrar la Manco va fer un poc un recull de moltes tradicions que n'hi ha pels pobles de la vall, com pot ser la cera, pot ser el tema dels licors, de hielo, n'hi ha diverses coses així de tots els pobles. I no res, la veritat que dona alegria, després de tants d'anys, poder saber que n'hi ha un projecte per arreglar, fer una reformeta en tot el que cal i poder tornar a obrir les portes.
1: Reformeta, gral, que no és poca cosa.
2: Poquet a poquet. Anem a esperar un poquet ahí, però poquet a poquet jo crec que el projecte anirà endavant.
1: Doncs Remé, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Anem a continuar pegant una volteta per aquest espai que és meravellós i tant de bo aquesta reforma continuï donant impuls ja no sols a l'etnologia de la nostra comarca, sinó també a aquest poble. Gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Bueno, ja hem escoltat les paraules de l'alcaldessa, de Remé Espí. També tenim dos autores, també podem arribar a dir, de tot aquest espai, d'aquest museu, d'aquesta casa. I també ens acompanya la tècnica de cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, que és Marian. Hola, Marian, com estàs?
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Bueno, Marian, com d'important és per a vosaltres aquest dia, el Dia Internacional dels Museus?
3: Bueno, la veritat és que és un dia important perquè és cert que feia molt de temps que no s'obria aquest museu al públic. Aleshores hem treballat en el Departament de Cultura com el Departament de Turisme per fer-ho possible junt a l'Ajuntament de Benissoda. I la veritat és que és superbé perquè ha acudit molta gent, el que ha dit l'alcaldessa, la gent del poble trobava a faltar el museu, ha vingut molta gent a veure l'exposició i és gent que igual molts familiars havien donat peces, per tant creiem que ha sigut tot un èxit.
1: És com comentava l'alcaldessa, no?, que te porta records antics, com per exemple ixe Pau i ixes gerres, i veient tot i veient tot el que hi ha, veig per exemple així un rifle, veig així una granera, una pala, mimbres, sandàlies, ciris, inclús botelles del Veró, que com no podien faltar a la Vall d'Albaida. És un recull molt completet que després amb aquesta reforma jo crec que va quedar espectacular, no? I sobretot per a dinamitzar-ho vosaltres mitjançant la Manco.
3: No, sí, clar, a veure, hi ha una reforma que es farà en breu i la intenció que hi ha és obrir-ho després de seguit al públic. I com bé has dit, pues, la gent ha vingut per tal de veure les peces de molts familiars, peces que hi ha exposades i algunes no estan exposades, perquè així l'exposició la va fer l'Etno de València i entonces va recollir algunes de les peces. Hi ha moltes més que estan guardades.
1: Doncs, Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns i com no, esperem que puguem gaudir pròximament també d'aquest espai que, ostres, te recorda moltes coses i dona molt bones històries. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I per tancar, Miguel, també sí? Tenim així, com no, de l'àmbit turístic, perquè això és turisme, clar. També això és portar a gent així, ja no sols de la comarca, sinó de les comarques veïnes a tothom, per a poder descobrir totes les històries que hi ha així amagades, que, sincerament, deixen a un bocabadat. Ens acompanya Natàlia Quiris, que també és tècnica de turisme de la comunitat. Natàlia, què tal?
4: Hola, molt bona vesprada a tots i a totes.
1: Bueno, Natàlia, què és el que més te sorprèn de tot el que hi ha així? Perquè és que hi ha coses per a donar i vendre.
4: La veritat és que sorprendre és tot, perquè cal vindre al municipi, cal vindre a gaudir de l'espai, de la seva gent i, com no, del museu. Així podeu trobar peces tant a nivell d'història del passat i recordar aquells moments, aquella nostàlgia que els nostres avis ja utilitzaven en el seu dia a dia. I, per tant, és un espai que hem de tindre nostre. És un museu d'etnologia que els nostres avantpassats utilitzaven aquestes ferramentes de llaurança i així trobem pues, tota l'artesania d'espart, del ciri, del textil, tots els productes artesans que avui en dia també els tenim, però ja estan més industrialitzats. I en aquell entonces es feia tot de forma artesanal i això és una mostra clara de la nostra cultura i les nostres tradicions, les nostres arrels.
1: Què important és això, cuidar les arrels i mitjançant aquest tipus d'esdeveniments també ho feu, no?, des de la Mancomunitat.
4: Exacte, nosaltres des del Departament de Turisme i Cultura el que hem volgut és donar-li un impuls al museu, juntament a la Mancomunitat i a l'Ajuntament de Benissoda, per tal de que este dia, commemorar el Dia Internacional del Museu, Benissoda també tinga el seu punt d'inici, el seu punt de partida, i per lo menos que estiga ja com a museu etnològic. I com bé mos ha dit la nostra companyera, la idea fonamental o l'objectiu és continuar obrint les portes del museu.
1: Saps de la reforma un poquet com estan les coses a hores d'ara en relació? Com va ser aquesta reforma integral? Què és el que aneu a fer? Què busqueu també des de la Mancomunitat?
4: De la reforma, exactament, n'hi ha un pla d'inversions de la Diputació de València que està dotat en 48.000 euros i el que es pretén és posar-lo en funcionament, tot el tema de lo que és l'edifici, l'ascensor i, en fi, dotar-lo d'infraestructura per al que tinga el seu ús en bones condicions.
1: I per acomiadar-nos, Natàlia, vaig a fer-te la mateixa pregunta que era alcaldessa. Quin és l'objecte, quin és el lloc que més t'agrada d'aquesta exposició?
4: M'agraden tots. Aleshores vaig a convidar-vos i a deixar-vos en ixe cuquet de que vingueu i descobriu cada una de les peces i que cada un diga, m'agrada més esta per este motiu, però cal que vingueu i descobriu, no vos ho puc contar, si no és ahí el secret.
0: Spoilers.
4: Claro. Teniu que vindre i descobrir cada racó.
1: Natàlia, com es nota que eres tècnica de turisme? Ho has venut molt bé, molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Bueno, Miguel, tots i totes tenen que tindre el cuquet de passar-nos
0: sí.
1: Per així quan acabe la reforma. És un espai molt xulo, de deberes. N'hi ha de tot, de tots els oficis, i a més d'un li sorprendrà, la veritat.
0: Molt bona iniciativa, l'obrir avui, bueno, en este Dia Internacional dels Museus, i ara ja, com tu dius, tenim el cuquet a veure quan acaba eixa reforma. Perfecte el treball, Tomàs Marín. Moltíssimes gràcies, amic.
1: Gràcies, Miguel, que vagi bé.
0: Adéu.

0: 7 minuts, arribem a l'una i mitja. Clara Soler.
1: Què?
0: Què tal, com estàs? Per als que acaben d'arribar a la ràdio, ja hem saludat fa uns instants abans dels anuncis a Clara Soler, preguntant-li si hi havia o si existeix algun museu dedicat a l'intel·ligència artificial. La seva resposta és no, no, no. No, jo crec que no. Jo crec que no. Clara Soler, per favor.
1: M'he venido arriba. Així no les diria. Pues sí, sí que n'hi ha museus d'intel·ligència artificial en Los Ángeles, en Seúl,
0: en lluny.
1: Istanbul, en Linz...
0: Però, i que
1: hi ha... Taiyuan Dataland se presenta com el primer museu dedicat a l'arte creado con IA.
0: Ah,
1: però a l'arte creado con IA.
0: Val,
1: un altre que és Robot and IA Museum en Seúl, que té robòtica i intel·ligència artificial. No, igual. Vull dir, no hem d'anar.
0: Com el nostre ací de Benissola, ningú. Això és real. És com palpar.
1: Correcte.
0: Bueno, palpar no, perquè hi ha peces que són molt, molt importants, si no es poden palpar. Bo, de què parlem avui? No de museus, no?
1: No parlem de museus. Val. Anem a parlar d'estalviar-se pasta. Què el pareix?
0: M'agrada.
1: D'estalviar-se dinereig.
0: M'agrada moltíssim.
1: Saps que la intel·ligència artificial serveix per a moltíssimes coses i des de que vam començar he repetit sempre el mateix per a crear, resumir, per a analitzar. I una de les coses que no fem és analitzar. Des d'analitzar la nostra economia domèstica o les dades del nostre negoci, pujant-li un Excel o pujant-li factures, per a que ens ajude, pues una d'aquestes coses que jo vaig fer ja fa 2 anys va ser pujar-li la factura de la llum i dir-li... Explica la factura de la llum detallada, que no
0: si
1: l'entenc.
0: Si pots, explica-me-la si pots.
1: Dime alguna cosa, tot el que me la va explicar, de fet em va dir, te la detalle com si fos una croqueta. Te la desmenuce com si fos una croqueta, em va dir. Sí, la meva idea és aixina. Li vaig dir que m'explicara un poquet i després li vaig comentar, i n'hi hauria possibilitat d'estalviar-me alguns eurets? N'hi hauria altra companyia que em donara possibilitat de... I em va dir, sí.
0: Sempre hi ha.
1: Sempre hi ha. De fet, i em vaig canviar.
0: Ah, sí?
1: Em vaig canviar per pagar menys.
0: Vas fer cas a l'intel·ligència i ha funcionat?
1: Sí, ha funcionat, estic pagant menys.
0: Val.
1: Bueno, pues això, que pareix que siga de friquis com jo, hi ha una empresa valenciana que ja te ho fa, i ho fa molt bé, vale? És una startup, és una empresa tecnològica, vale? Que es diu Auro AI, i que utilitza la intel·ligència artificial per a ajudar a persones i empreses a pagar menys en les seues factures de la llum. I el que fa és comparar tarifes i detecta possibles sobrecostos a partir de factures que puja l'usuari. Sí, continua. Vale. Per dir-te, avui podríem parlar, avui la meva proposta és que parlem en un dels seus fundadors, estan en una població, ara parlarem amb ell, a veure on estan situats, en una població d'ací de la Comunitat Valenciana, i m'agradaria que parlarem en Álvaro Pérez, que és un jove de 20 i pocs anys, que és el CEO de la empresa. Són 4 xavals...
0: Com has dit 20 i pocs anys? 20 i pocs anys.
1: 20 i pocs anys.
0: Sí, 20 i pocs, eh?
1: Sí.
0: És molt jove, no?
1: Són molt joves,
0: val.
1: Tots.
0: Val, val.
1: Està, ja el tens per ahí? Ah, vale. Me sembla que ja el tenies per ahí. Bueno, i ells el que han fet ha sigut crear una ferramenta que jo ja l'he provat, en la que per WhatsApp tenen un chatbot que es diu, vale? Per WhatsApp li pugem la nostra factura de la llum, ell la revisa i ens diu el que estem gastant, els quilowatts que estem gastant i... Jo, de fet, ho he provat fa un ratet i m'ha dit que puc ahorrar 163,42 euros a l'any si em canvie a un altre.
0: Encara hi ha un altre més? Si ja vas canviar-te?
1: Ja.
0: O jo. Val, val, no està molt bé, està
1: I
0: molt bé.
1: I li dic, home, doncs pues no està gens malament. Tenim per ahí Álvaro?
0: Ahí està Álvaro, ja, sí, pot ser.
2: Hola.
1: Hola.
0: Hola, Álvaro, què tal?
2: Molt bé, així estem.
0: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres avui.
1: Bueno, Álvaro, explica'ns què feu en Auro AI, per favor, que jo ja ho he provat, he vist que funciona, perquè clar, no podia no provar-ho.
2: Sí.
1: I conta-nos un poquet, què és el que fa la vostra ferramenta?
2: Clar, nosaltres som una intel·ligència artificial, que tu li puges la factura de la llum i instantàniament te dona l'estalvi que tindries a l'any si te canviases a una altra companyia més adaptada als teus hàbits de consum. Actualment ja hem generat uns 100.000 euros d'ahorro als nostres usuaris.
0: Quant has dit?
2: 100.000 euros d'euro anual.
0: Mai Déu, senyor.
1: Perquè fa molts anys... Bueno, des de quan esteu en marxa?
2: Pues portem uns pocs mesos, portem 5 mesos, més o menys.
1: Sí, sí.
0: 5 mesos.
2: Sí.
0: I com funciona, entonces? Tinc que com accedís? És gratuït? Com es fa això? No ho sé.
2: Sí, és totalment gratuït. Tu simplement el que tens que fer és entrar a la nostra web, sí, que és aurobot.ai, ¿vale?
0: Aurobot.ai,
2: vale. Efectivament. Sí. I una vegada entres, tens un botó que posa chatear en WhatsApp i li dones i te redirigeix directament a WhatsApp, que tots sabem utilitzar WhatsApp. Sí. Doncs ahí ja és parlar com si parlasses amb un ser humà. El que passa és que és un bot.
0: Val.
2: I ell t'anirà guiant. Puja amb la factura de la llum, se la puges i ahí ja te donaré estalvi.
1: Uh-huh. Mm. De fet, jo ho he fet aixina fa un momentet. És supersenzill, perquè va dient-te quins són els passos. Pues puja amb el PDF o puja amb un PDF o imatges, el que tu preferisques, i assegura que es vegin bé.
0: Vale.
1: I a partir d'ahí va donant-te recibido. Dame un segundito mientras me lo pienso. I el fa l'anàlisi i te ho diu.
0: Val. I després, Álvaro, clar, el bot o la intel·ligència artificial que heu creat, imagina que donarà una oferta si la troba, perquè de vegades no hi ha, no?
2: Exacte, si tens la millor tarifa del mercat, doncs pues t'ho diguem, transparentment.
0: Val. Enhorabona, saps? Es convinga, campion.
1: I el tira confeti.
0: Clar, sí, però sí. No, però si apareix una oferta que és més barata,
1: uh-huh,
0: a partir d'ahí, què ha de fer l'usuari? Com pot interactuar ell?
2: És molt simple. Nosaltres ens encarreguem de tot el tràmit. Simplement tu li dius, oye, vull contratar, i el propi bot te dirà, i vols contratar a través d'un agent que te cride o a través d'un enllaç? I a partir d'ahí tu decideixes, i si no, pues te cridaré, que segurament te cride jo, i ho farem. I si no, pues, ho fas tu a través de l'enllaç.
0: A través de l'enllaç.
1: Claro, uh-huh. Però és que ells te ho fan. Explica'ns això, claro, perquè jo el primer que li vaig preguntar és, sí, però com monetizeu? ¿Vale?
0: Com guanyeu diners? Perquè és una empresa, saps? Perquè
2: sí,
0: el servei és gratuït, etcètera, però com guanyeu diners? Bueno, sí, com monetizeu?
2: Pues nosaltres el que fem és, si trobem una millor oferta, si no ho trobem, no, òbviament, el que fem és l'oferim a l'usuari canviar-se, i per fer el canvi tot és el papeleo, pues, lo que és contactar amb la distribuïdora, tot lo fem nosaltres, i la comercialitzadora nova ens paga una comissió per fer tot aquest tràmit, saps?
1: L'usuari no paga res.
0: Clar, l'usuari no paga res, és la comercialitzadora el que vos paga a vosaltres.
2: Exacte, i hi ha molta gent que ens diu, val, però ens donaràs una comercialitzadora que te pague més o te pague menys. No, nosaltres som totalment transparents i te donem la comercialitzadora que més ahorres, perquè el nostre objectiu fins i tot és que tu estalvies, no que nosaltres ganem més o menys comissió, saps? Hi ha molt de pirata en aquesta indústria, i nosaltres estem així per a canviar un poc tot.
0: Vull dir que, clar, és que t'estic escoltant i mirant el model de negoci, és un poc startup social, no? No, és de veres. Perquè, evidentment, vosaltres guanyeu diners perquè és un treball el que esteu fent, però després també el vostre objectiu és ajudar a la gent a estalviar i a no pagar de més. Perquè...
2: Exacte. Sí, és que el meu compi m'ho deia l'altre dia, que jo vaig tindre una llamada, val? I era una dona major, sí, que pagava a 0,50. ¿Vas? 0,50, per a que te facis una idea, és 5 vegades més de lo que tendria que pagar. Saps?
0: Sí.
2: Clar, li donava un estalvi de 2.000 euros anuals, més o menys.
0: És que és una barbaritat.
2: I jo lo que vaig fer personalment és cridar a la companyia en la que estava, i li vas posar verds.
0: Això no va ser una IA. Això va ser Álvaro directament.
2: Això va ser Álvaro posant IA.
0: Hosti, que bo.
1: Que bo.
0: I a partir d'ahí és quan vas crear l'empresa, o ja ho tenies?
2: No, jo la vaig crear fa uns mesos, sí, que pues ahí estàvem uns companys i vam dir, oye, ¿y esta idea qué? Perquè, bueno, la mare del meu company pagava també una barbaritat.
0: Vale.
2: I nosaltres no entendíem la factura.
0: Clar.
2: Doncs van començar a investigar, a investigar, a investigar, i van veure de que el 90% de la gent paga molt més del que deuria, saps?
0: Uh-huh.
2: I van dir, així hi ha negoci i sobretot hi ha ajuda. I ho vam llançar i així estem.
1: Que el van fer el mateix que jo, de preguntar-li a la IA, explica'm una factura, perquè què és el que pague, no? Els bars, l'alquiler, explica'm primer, perquè si no ho entens no pots buscar i ser estalvi, no? Pues això és el que van fer ells, van primer entendre-ho, que parlàvem l'altre dia, primer entendre-ho, i després veure si hi ha solucions. I no només ho feu, perquè jo ho he fet només en la factura de la llum.
2: Sí.
1: Però, contamos.
2: Clar, també tenim unes tres verticals. Sí, el nostre objectiu és ser el chatbot que t'ajuda a estalviar en totes les facetes possibles de la vida, saps?
1: Mm.
2: Doncs ara tenim sobretot la llum, que és on monetitzem i sobretot on podem ajudar el més, però també tenim altres variants, com gasolineres, que tu pots enviar la teva ubicació i li dius, tal, estic així i me'n vull anar a Manresa o a...
0: Sí, sí, on siga.
2: I te dona la gasolinera més barata, l'enginyeria més barata.
0: En temps real? Vull dir...
2: En temps real.
0: Clar, perquè el preu de la gasolinera saps que canvia cada dia, que no és...
2: Exacte. Capta el preu a temps real, té uns 30 minuts de
0: marge. Val, sí, bueno, sí.
1: Bueno.
0: Val, però que no són 24 hores, que està molt bé.
2: Exacte,
0: clar.
2: No.
0: Efectivament. I no heu pensat, crideu, com es diu l'empresa?
1: Auro.
0: Aurobot.
2: Auro.
0: I per què no Estalvia? No?
1: Estalvia, molt bé.
2: No és mala.
0: Gràcies.
1: Està ben tirà.
0: Jo no vos cobraré comissió.
2: No.
0: En este cas.
2: Si me llegas a decir hace unos meses...
0: Sí, ¿no? Se queda. Bueno.
1: Pues li ho preguntava, li ho dia Álvaro, perquè en la seva pàgina web vegem també que posa llum, gas, claro. Internet, mòbil,
2: sí.
1: Gasolina...
0: Sí, entonces, entonces les opcions, clar, és brutal,
2: sí,
0: això.
2: Poquet a poquet estem ampliant. Això tenim telefonia i gas, ho fem manualment. El gas aún estem ahí fent-ho.
1: Mm. Clar, perquè porta, al final, porta un desarrollo darrere.
0: Clar,
2: exacte.
0: Ha costat molt fer ixe desenvolupament, ixe crear, o sea, no sé, treballar amb la IA, ha costat molt o és més senzill del que pareix?
2: Pues ahí lo que te decía, nosotros vamos a llançar fa 5 mesos.
0: Vale.
2: Pues vam estar uns 6 mesos sense mercat, sense cobrar, sense res.
0: Claro.
2: Res de res.
0: Claro.
2: I lo que estàvem fent és desenvolupar la IA.
0: Claro.
2: I també empapant-nos de fer també els acords amb totes les comercialitzadores, perquè això... És molta burocràcia. Si coneixeu les comercialitzadores, són...
0: Vale, són... Què és més complicat? Treballar amb la IA per aconseguir el que heu aconseguit o treballar i negociar amb les comercialitzadores?
2: Uf.
1: Ai.
2: Jo te diria que la segona.
0: Sí, no?
2: Sí.
1: Bueno, i on esteu, Álvaro? Per a que els oients sàpien on esteu, perquè esteu així en la província de València, no?
2: Sí, estem així en Xirivella, al costat de València.
0: Ah, mira.
1: Sí, i veig en la web que sou tot... tot xics?
2: Jovens.
1: Sí, tot sí. Xics jovenets.
0: I de quines edats estem parlant, Álvaro?
2: Pues tenim els tres que estem,
0: sí.
2: 21 anys.
0: Què dius?
2: Sí.
0: Què dius?
2: Perdona. I després tenim uns advisors, però això.
0: 21 anys, tio.
1: Si entres a la pàgina web, tenen caretes de xiquets.
0: Home, 21 anys, té 30 anys menys que jo, i jo tinc cara de xiquet, imagina't ell.
1: Sí, claro.
0: Però no, enhorabona, tio. Enhorabona, de veres. Perquè crec que no només és una visió de tindre una visió de negoci, que ho és, una visió de negoci, a més, adaptada als temps que estem vivint, que ho és, però sobretot el que deia Álvaro, que amb 21 anys tinguin aquesta mentalitat d'ajudar a la gent, no? Que un dels objectius siga poder ajudar a la gent i que està...
2: L'objectiu.
0: M'ha agradat molt aquesta matisació. Jo he tirat un dels objectius perquè no la gent no crega que estic fent la pilota, saps? Però sí, no, el veres. Com deia jo al principi, startup social, perquè hi ha molts projectes que existeixen i estan ahí i que, com deia Álvaro, hi ha molt de pirata per ahí, i després hi ha coses que paga la pena trobar com esta empresa. Oye, m'ha agradat molt,
1: Pues mira,
0: una pregunta més.
1: Si entres a la pàgina web, aurobot.com, AI, AI tens, és superfàcil, ¿vale? El primer que el diu és ahorra i analitza les teues factures. Tens un botó que posa particular o empresa, que també pots veure-ho com a empresa. Posa llum, gas, telefonia, internet, gasolineres, que era el que ens estava comentant Álvaro. I res, jo animo a la gent a que ho faci perquè és superfàcil, que només tenim que entrar al WhatsApp, com havíem dit, pujar, pues això, ixa última factura que tinguem de la llum, en este cas, i, pues això, xatejar en este bot, ¿vale? En este robot, però que després darrere n'hi ha persones molt jovenetes, enginyers, crec que són, que li peguen ahí al cabet, i que, pues això, una startup valenciana que està arrencant, que porta 5 mesos, però que ja està ajudant a milers de persones a estalviar en aquest consum que fem.
0: Vaig a fer la pregunta tonta del dia. Auro, per què, Álvaro?
2: Pues... una palabra. Val. Una palabra, no...
0: Val. Val.
2: No és nada en concreto.
0: Val, val, que no hi ha una història darrere ni res d'això, no? Val,
2: no la hi ha,
0: val.
2: No la hi ha. Val, per val. Això t'he dit que si m'apleguis a dir-la. Estàs
0: via, clar, tens que cridar-me. Un dia me'n crides. I quan tingueu una altra idea, me crides. I ja parlem d'això. Ja parlem.
1: I fas una pluja d'idees, Miguel. Jo pensava que venia de Llauro.
2: No,
0: que clara és això, saps? Clar, jo tinc una subvenció, sí, però no.
1: M'ha fet autogràcia.
0: Bon, vaig a comprovar després, quan acabi el programa, comprovaré la història, perquè jo pague molt poc de llum, tinc la sort de pagar molt poc de llum, però vaig a comprovar si encara puc pagar menys. T'ho imagines? Si això passa... Estaria molt bé. Clar que sí. Álvaro, moltíssimes gràcies i enhorabona una vegada més a tots els que formeu part d'Auro. Una abraçada molt forta.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Un abraç.
0: Adéu. 21 anys, eh? 21 anys. De locos.
1: Jo pensé, a aquesta edat que estava fent jo el tonto. Bueno, estava fent el tonto, estava, no sé el que estava fent, però...
0: Però no hi havia, ahir ja no podies.
1: Ja. It's your day to start over. Vale.
0: Claro, es que... The moves are yours to make. It's okay. ¿Tú estalviaves als 21 anys?
1: Que tenia aquesta. Tens altra pregunta, anava a dir-te, tens altra pregunta. Jo crec que estava treballant ja, estudiant i treballant de cambrera. Entonces sí que estava guanyant-me dineret ja, eh?
0: 21 anys, ja has dit?
1: A veure.
0: Hosti, és que no me'n recordo. Ah, bueno, 21 anys. Jo vaig començar a treballar cobrant
1: en la ràdio
0: als 21 anys.
1: Bé, bueno, pues tampoc...
0: A 30 anys ja, mama. Porte més anys en ràdio que Álvaro en la vida.
1: Pues sí, pues sí.
0: I ell té una empresa i jo.
1: Tens un micro.
0: Sí, molt tinc molts. Però no tinc acords en comercialitzadores, però bo, ja arribarem. Clara Soler, molt interessant, de veres. Moltíssimes gràcies.
1: Però veu-ho perquè funciona.
0: Auro, Aurobot, aurobot.ai.
1: Correcte.
0: Aurobot.ai. Gràcies, Clara.
1: De res. Adéu. Adéu.

0: 15 minuts i arribem a les 2 del migdia. És dilluns, és 18 de maig de 2026, i si és dilluns i si és l'hora que és, arriba Jesús Insa a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Jesús, què tal? Molt bon dia.
1: Així és, bon dia, molt bé.
0: Com
1: encantat,
0: estàs?
1: Encantat d'estar així, com
0: bon
1: sempre.
0: Dilluns, portem bon dilluns o què?
1: Sí, sí, no em puc queixar en absolut.
0: Jo tampoc.
1: M'alegre.
0: Sí, avui és un d'aquests dilluns que després de molts, a mi m'agrada sempre, històricament,
1: sí,
0: el dilluns.
1: Sí, ho sabem.
0: Però portava uns dilluns que era de...
1: Quasi estàvem fent-te canviar ja...
0: Sí, un no? poquet, un poquet.
1: Tendència.
0: Però avui ha tornat a ser un dilluns, bueno, dels que m'agraden a mi.
1: Perfecte.
0: Aixina, què portem avui, Jesús?
1: Doncs mira, esta setmana, el pròxim divendres, dia 22, es complixen 102 anys del naixement del legendari cantautor francès d'origen armeni, Charles Aznavour.
0: Oh, Charles Aznavour.
1: Sí, són 102 anys que haguera complit eixe dia de no haver mort en octubre de 2018, enguany farà ja 8 anys. I bé, he pensat que avui podíem dedicar a este actor de la cançó francesa, que interpretava amb les seues mans, amb la seua expressivitat facial i amb tot el seu cos, les històries que narrava en les seues cançons. Li dedicarem avui este temps.
0: Molt bona idea, molt bona idea.
1: I si et pareix bé també, m'agradaria, com a cosa excepcional, fer una salutació avui especial a un parell de persones,
0: val,
1: Sebastián, que és d'Alcoi,
0: sí,
1: però que es troba en Bilbao i val, ens està escoltant des d'allí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Hola, Sebastián, gràcies.
1: I si n'anem un poquet més lluny.
0: Vinga.
1: La segona salutació és per a José, que és d'Equador, però viu en Itàlia, en Milán, on treballa, i també ens escolta des
0: d'allí. Ah, sí?
1: Així que...
0: José, gràcies per escoltar, i a Sebastián i a tot el món, però sí, això sempre, sempre agrada, no? Que,
1: sí,
0: és, que estan fora d'ací, que escolten la ràdio...
1: I per això ens ha de fer-ho constar, també.
0: Quina meravella. Gràcies a tots. Comencem escoltant ja la musiqueta?
1: Sí,
0: o
1: anem a començar escoltant una cançó que es titula Et Pourtant, que va estar, bueno, va ser una cançó de Charles Aznavour, com dèiem, d'este grandíssim artista francès que va estar en actiu fins als 94 anys i que va gravar al voltant de 50 discos entre directes i d'estudi. I en l'any 63 va editar esta cançó titulada Et Pourtant i, per tant, en el seu 11è àlbum d'estudi titulat La Mamma.

0: Que bé sona.
1: Sona molt bé, sí. Precisament
0: estava... No me'n recordava jo de Tassafnabur, fixa't.
1: No?
0: No. Mm-hmm. Bueno, pues és això, d'aquests artistes que coneixes,
1: sí,
0: que
1: estan ahí,
0: moltes cançons, però que no el tens present.
1: La seva essència sempre està, és estar i no estar al mateix temps.
0: Exacte, no es pot dir millor.
2: J'aime que toi et pourtant j'arracherai sans une larme, sans un cri les liens secrets.
0: En actiu has dit fins als 94
1: fins
0: als 90, anys.
1: Sí, fins que va morir.
0: Que va morir directament,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Efectivament.
0: Quina barbaritat, mm-hmm. Quines ganes de treballar. I de...
1: Sí, i a més va ser una figura també molt important, va ser diplomàtic també, va ser polític, és a dir, en fi, una carrera molt completa, molt completa va tindre.
0: Bé, aquesta és la primera de les cançons que has portat avui.
1: Sí, pues anem a escoltar ara un altre tema, anem a fixar-se ara en una altra cançó molt coneguda d'ell. Mm-hmm. No anem a escoltar la seva veu en les 5 cançons, ho farem en la
0: perfecte.
1: Primera i en l'última. I ara anem a centrar-se en la Bohème. La Bohème, que també és un tema, vamos, molt representatiu de Charles Aznavour, del qual les composicions van viatjar per tot el món interpretant-se en molts idiomes. Mm-hmm. Ell va cantar en molts idiomes també, però també ho van fer els artistes que li van versionar les seues cançons. Des de Frank Sinatra, Ray Charles, Bob Dylan, Elton John o Sting, passant per Luis Miguel, Plácido Domingo, Julio Iglesias, entre altres moltíssims. I com diem, una de les més emblemàtiques és ixa de la Bohème, que retrata la nostàlgia d'un pintor d'edat madura al passar davant del seu estudi en el barri de Montmartre, París, recordant els seus temps de joventut quan pintava allí en les places de Montmartre. Rafael va fer la seva versió d'esta obra d'Aznavour en 2009 i la cantava així a duo amb ell.

0: Ahí están.
1: Ahí están, a més Rafael porta el mateix camí de Charles Aznavour,
0: sí,
1: no?
0: Sí, exacte, que arribarà. Mare Déu, que no para, eh?
1: No, jo
0: és altres, incombustible.
1: Jo a vegades ho penso i dic, jo no sé, en el cas d'un artista aixina, deu ser que tenais estar ahí fins al final, no? Però
0: jo crec que perquè penses, el necessites.
1: En lo bé que estaries en casa descansant, disfrutant dels nets, no?
0: Com diu aquell, Rafael té la llum pagada per a la seva vida,
1: vamos,
0: i la de 4-5 generacions.
1: Sí, sí.
0: Però jo crec que és una qüestió de no saber què fer, de no poder estar parat.
1: És algo, de veres...
0: També hi ha alguna cosa de protagonisme, eh? Perquè quan
1: sí, un poc buitiu de tot.
0: Sí,
1: jo crec que sí.
0: La bohème sa bohème. Avui fem això homenatge a Charles Aznavour amb les cançons que porta avui Jesús Insa, però on continuem?
1: Anem a continuar ara per un altre tema titulat She, es va titular She, El, també, en francès, i anem a escoltar-lo en la versió que va fer Laura Pausini.
0: Uh-huh.
1: Esta cançó, She, ella la va titular Lei, òbviament, perquè la canta en italià, és originària de l'any 74, uh-huh. Es va fer molt popular com a banda sonora de la pel·lícula Notting Hill.
0: No ho sé.
1: I, bueno, sí.
0: No sé, però no sabia que era de Charles Aznavour.
1: Però no sabies que era d'ell, sí. Doncs sí, allí sonava, en la banda sonora d'eixa pel·lícula. I bé, pues en 2006, com dèiem, Laura Pausini la cantava d'esta manera.

0: A més, em porta molts bons records. Sí. No esta versió, la versió que escoltem o que escoltarem tots en Notting Hill, que ara no recordo el nom de l'artista que cantava, que no era Charles Aznavour, era un altre. Elvis Costello, pot ser?
1: Podria ser.
0: No me'n recordo. Bueno, dono igual, que em porta molts bons records, aquesta cançó.
1: És una cançó molt elegant, també, sí, que sona molt bé, també, en esta versió de Laura Pausini, sí, i en la de qualsevol que la puga cantar amb el gust que es deu de cantar este tema. Sí.

0: Elvis Costello, es confirma la noticia. Sí.
1: Si no ho tenim clar del tot.
0: Sí, és que si no vaig a casa...
1: En la mania.
0: Oh, però on continuem?
1: Continuarem ara per un tema que es titulava Hier Encore, ayer todavía. En anglès, yesterday when I was young, ahir quan jo era jove. I anem a... Sí. I anem a escoltar-lo en la versió de Gigi de Lana. És una de les versions més recents que s'han fet d'esta cançó, perquè és de l'any 2021. I bé, anem a veure com sonava.

0: Fixa't, no havia escoltat mai esta cançó, eh? Ai, perdona.
1: Sí, no, doncs jo anava a dir, precisament, aquestes cançons d'avui són d'aixes que alguna volta anava a dir jo.
0: Jo esta no. Les altres totes, no. Però esta no.
1: I no te resulta familiar en qualsevol
0: alguna
1: cas?
0: Cosa, quan arriba, sí.
1: Perquè té una tonà que...
0: La tonà sí me recorda, però no... Això sí, un poc. Sí. Però no la tinc present com una cançó que has escoltat, segur, saps?
1: No, a partir d'avui ja...
0: No, sí, això ho tinc clar.
1: A més, moltes voltes passa això de que una cosa te passa una volta i a partir d'ahí, a continuació, t'ho corre més vegades, no?
0: Vull dir... Sí, menys que et toque diners i tal, que això no tot ja...
1: No, això té que passar una volta per a que puga repetir-se.
0: Per favor,
1: i que passe una volta ja és... D'entrar ja és un poc més difícil.
0: Sí, entre difícil i impossible. Però...
1: No és com això de dir, ai, feia un segle que no he vist aquesta persona, l'he vist avui, i al cap de dos dies la tornada a veure i al cap d'una setmana altra vegada.
0: Doncs això sí és el passa, que volia dir. Això sí passa, això sí passa. Tens tota la raó.

0: Bo, i ens queda una cançó.
1: Ens queda una cançó. Sí, i jo volia dir que a més d'altres títols tan inoblidables de Charles Aznavour com Isabel, La mamma, Llévame, Formidable, Nuestra juventud o Morir de amor, entre altres moltíssimes, anem a quedar-se ja per acabar amb la que és, sense dubte, una de les més dolces, nostàlgiques i aterciopilades cançons d'este artista francès. La història de desamor que té lloc en un dels escenaris més bonics del món, en Venècia. Venècia sin ti.

0: clar, és que cançons com aquesta és molt complicat no haver-la escoltat en algun moment de la teva vida.
1: Esta
0: és molt complicat.
1: Claro, esta sí, clar que sí.
0: Clar que sí. Venècia sin ti. Veus? Jo no me'n recordava el nom de la cançó, però evidentment quan escoltes a Charles Aznavour començar a cantar, diu-me, esta cançó és brutal.
1: Lo més probable és que es titule algo així, no? I és una cançó per escoltar-la estiguent molt bé tu també, perquè si estàs així en el mateix plan que diu la cançó, malament.
0: Fotut, sí. Estàs fotut. Ante mi soledad en el atardecer. Doncs anem a aprofitar, anem a deixar-ho així. Mm-hmm. Jesús Insa, moltíssimes gràcies.
1: Una vegada més a tu, també.
0: La pròxima setmana tornarà en una nova playlist i nosaltres també se n'anem aprofitant perquè queden 2 minuts per arribar a les 2 del migdia. I recordeu, el més important de tot.
2: Sigueu bones persones.
0: Adéu.

aconseguit ser campió de Lliga després de guanyar el Navarrés 1-3 i que el Castelló de les Terres guanyarà 1-0 a l'Alcoyano B. Així, el conjunt veí del Baidí canta l'Aliró. Avui anem a parlar amb Ramon Francés, amb el seu president. A més de contar-los tot el que ha passat en un cap de setmana on també tenim una notícia que ens agradaria contar-los, que el Llutxent deixa de tindre opcions per a fer la promoció d'ascens a Lliga Comunitat. Va caure a casa davant el Simat. Parlarem d'això, parlarem de resultats, de com estan les coses, per exemple, per a la Geneta, que depèn d'un equip valencià per a continuar en la Lliga Comunitat. En una estona sabrem més. I d'altres qüestions que fins les 4 de la vesprada repassarem. Us veiem en 20 minutets. Fins ara.

0: la revolución social que se ha producido es algo que no tiene parangón, de verdad. Lo he soñado muchas veces.
1: La felicidad del Racing que contrasta con la profunda tristeza del Zaragoza, virtualmente descendido a Primera Federación. David Navarro es su entrenador.
2: Que no manchemos más la camiseta en los dos partidos que quedan. El equipo está muerto, conseguimos reanimarlo y se nos va a quedar en la mesa de operaciones. Pero sí que somos parte de este barco que se ha ido a la deriva.
1: La recta final de la temporada en el fútbol acapara gran parte de la atención, pero no nos olvidamos de otras cosas, como el estado de salud de Álex Márquez, que ayer sufrió un grave accidente en Montmeló. Cuéntanos, Melachércoles, buenas tardes.
3: Uy, sí, Ráfaga, Sonia, la mejor noticia del fin de semana de Cataluña es que Álex Márquez está fuera de peligro, porque por momentos nos temimos por su vida. Menudo accidente tan terrorífico sufrió. El diagnóstico final, fractura de clavícula derecha de la que fue operado ayer mismo por la tarde en Barcelona, y otra fractura de la vértebra C7. Y el resultado de la operación ha sido tan bueno que ya le han dado el alta hoy mismo. El que también tuvo una lesión importante, pero que pudo ser más grave, fue Johan Zarco, que se quedó enganchado en la rueda trasera de la Ducati de Bagnaia y dio vueltas de campana, bueno, como un pelele. Ambos se pondrán bien y será la mejor noticia del Gran Premio de Cataluña.
1: Empieza la semana con muchas noticias, ya lo habéis escuchado, la renovación de Flick, la no renovación de Dani Carvajal y la lesión de Fermín, que se pierde el Mundial. Hay mucho que repasar y que ampliar, así que no perdemos más lío. Son las 3:06, vamos con todo.
4: Lo que hoy es un menú con verduras de temporada o recuperar una bici vieja. Lo que hoy es un instrumento adaptado o recuperar un paisaje. Mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
6: ¡Valorado!
5: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 18 de mayo, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
8: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
9: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
10: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
11: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Última semana de Liga en Primera División, hay muchas cosas que decidir. Vamos a empezar con el descenso. 5 equipos buscan la permanencia en la última jornada: Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca. Y ahora mismo el que peor lo tiene es el Mallorca. Alberto Hernando, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Pues drama y catástrofe aquí en la isla. El Mallorca, que es virtualmente equipo de Segunda División, más de un pie y medio en la categoría de plata. Ayer perdió una final contra el Levante y ahora esa remota opción pasa por un combo. Tiene que ganar el Mallorca al Oviedo en la última jornada y esperar. Esperar a que gane el Girona al Elche, esperar a que puntúe el Levante, esperar a que pierda Osasuna, y eso generaría un triple empate a 42 puntos que beneficiaría al Mallorca respecto a Elche y Osasuna, que serían los que descenderían. Dicho lo cual, los discursos postpartido son todos de un equipo que se ve en Segunda División y el club tocado y prácticamente hundido, esperando el desenlace oficial y a preparar la temporada que viene en la categoría de plata.
1: Los nervios están en Girona, por ejemplo, que cayó a puestos de descenso tras la jornada de ayer. Alex Luna, hola.
13: Hola, ¿qué tal? Pues sí, 54 tiros no le han bastado al Girona para superar ni a la Real Sociedad ni al Atlético en las últimas dos jornadas. Al Girona solo le valdrá ganar al Elche, en Montilivi, si quiere seguir en primera, eso y tener mejor puntería. El palo de ayer fue gordísimo, pero Michel confía en sacar adelante una final mientras la afición ya inicia los preparativos para recibir al equipo. Veremos si Estuani puede apurar para intentar volver a salvar a los suyos, y pendientes también de Francés, a la espera de pruebas en su rodilla que determinen si se pierde la cita o todo queda en un susto. Lo mejor, que el Girona depende de sí mismo, y lo peor, casi lo mismo, porque en las últimas jornadas no están sabiendo sacar adelante la situación.
1: Bueno, la parte buena es que el Girona depende de sí mismo en ese partido contra el Elche en la última jornada, pero es que los alicantinos, Pepe Morago, piensan exactamente lo mismo. Muy buenas.
14: ¿Qué tal, Sonia? Sí, el Elche depende de sí mismo y le valen dos resultados. Ganar, lógicamente, el empate también. Y hay alguna combinación por ahí que dejaría al Elche en primera también, incluso con una derrota. El Girona ha enviado 306 localidades para la afición franjiverde al precio de 30 euros. La demanda es altísima y se van a agotar en cuanto se pongan a la venta esta tarde a las 4 en punto. El Elche sueña con la permanencia.
1: Y luego están Osasuna, que también le vale con un punto para estar en primera, a pesar de esa derrota contra el Español. Y el Levante, que también se salva con un empate después de una segunda vuelta, yo diría milagrosa, José Manuel Alemán.
15: Sí, muy buenas, porque después de 24 jornadas en la zona roja, el conjunto granota toca la salvación, la caricia, después de 5 victorias consecutivas en Orriols, del que ha hecho un fortín casi inexpugnable, y va a sellar su presencia un año más en primera, si el sábado puntúa en la Cartuja ante el Betis. Desde la llegada de Luis Castro, el Levante ha sumado 32 puntos, superando o igualando registros de equipos champions como Betis o el mismo Atlético de Madrid, con Carlos Espí como referente, con 10 goles marcados en el año 2026. Solo una combinación, Sonia, que pierda en la Cartuja, que el Elche pierda en Girona y no haya ningún otro equipo que alcance los 42 puntos al cierre de la última jornada, le enviaría a segunda división. Con triples o cuádruples empates a 42 puntos, se salvaría, insisto, aunque caiga contra el Betis.
1: Este es el mapa de la permanencia, gracias, Alemán, pero después tenemos el mapa de puestos europeos, que está, ¿cómo está, Cristina Soto? Hola.
16: Hola, ¿qué tal, Sonia? Con los puestos de Champions ya cerrados desde la pasada jornada, la pelea está en Europa League y Conference. Para Europa, el Celta depende del mismo y el Getafe solo tiene una opción: ganar a Osasuna y esperar una derrota del Celta ante el Sevilla. Y más disputada está la Conference. El Getafe, en este caso, es el que depende de sí mismo. Si gana, estará en Europa. El Rayo Vallecano necesita ganar y que el Getafe no lo haga. El Valencia solo tiene opciones si gana y además falla Getafe y Rayo. Y el Español, una combinación más complicada: ganar y esperar la derrota de Getafe, Valencia y Rayo.
1: Español y Valencia, que ahora miran a Europa después de conseguir la permanencia. También permanencia matemática para el Sevilla, y eso que anoche perdió con el Real Madrid. El gol de Vinicius le dio los 3 puntos a un Real Madrid que hoy ha anunciado la marcha de Carvajal y que está deseando que termine la temporada para empezar a preparar la siguiente. Javier Herráez.
17: Pues queda una semana al asunto de las elecciones. Vamos a ver, dice el Confidencial que Enrique Riquelme se presentaría. Vamos a esperar acontecimientos. Recordemos que si no se presenta nadie, el próximo lunes ya volvería a ser presidente Florentino Pérez y podría anunciar ya que José Mourinho vuelve a ser el técnico del Real Madrid. Lo va a ser, vamos a ver qué día lo hacen oficial. En cuanto al partido de ayer, el gol de Vinicius, un careo con la grada, el cabreo también, por cierto, de Mbappé porque no marcó gol, y el equipo blanco que va a cerrar esta campaña, esta triste campaña, contra el Athletic Club de Bilbao el próximo fin de semana en el Bernabéu.
1: Y mientras el técnico que empezó la temporada con el Real Madrid ya tiene nuevo proyecto, Xabi Alonso firmó 4 temporadas con el Chelsea. Capítulo despedidas: Barcelona, la caza y captura del sustituto de Lewandowski, que ayer se despedía del Camp Nou, Neil.
18: Sí, pues momento muy emotivo y especial que se vivió ayer en el Camp Nou. Se despidió Robert Lewandowski, se marcha el hombre que ilusionó al Barça en la época post-Messi, con 192 partidos en los que ha marcado 119 goles y ha dado 24 asistencias. Todo ello le ha servido para alcanzar 3 ligas, 3 Copas del Rey y una Supercopa de España. Le ha faltado evidentemente la Champions. Un goleador nato que ha sabido marcharse a tiempo y recibir el cariño ayer de su gente antes de marcharse en principio a Arabia.
1: Y en el Atlético, la despedida de una leyenda como Griezmann, Pedro Fullana.
19: Sí, despedida de leyenda para una leyenda. El francés vivió una noche muy emotiva en familia, con todo su equipo, con los capitanes históricos y con una afición que se quedó casi una hora para despedir al máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid. 500 partidos, 212 goles y 100 asistencias. La última ayer para la victoria de su equipo, que le va a permitir luchar por la tercera posición frente al Villarreal el próximo domingo. Y Griezmann tiene muy claro, Sonia, que en cuanto se retire, vuelve a Madrid.
20: Volver aquí, en Madrid, porque es la mejor ciudad del mundo. Volver aquí en este club porque es el mejor club del mundo y aportar mi visión del fútbol y ayudar desde afuera a conseguir trofeos.
1: Despedida de Griezmann en el Atlético, de Valverde y Lecue en San Mamés, con un bonito homenaje. Verónica Gómez.
21: Sí, una despedida emotiva en la que acompañó a Ernesto Valverde todo su cuerpo técnico, en la actual plantilla también, quienes han sido jugadores a sus órdenes. Entre ellos estaban de Marcos, Gurpegui, Raúl García, Toquero, Joseba Echeverría, Isma Urzaiz, en fin, un montón de ellos, porque una década en el banquillo da para mucho. Hubo después del partido una réplica, el homenaje particular de la grada de animación, aunque algo descafeinado por cómo terminó el choque frente al Celta y porque el campo estaba ya prácticamente vacío. Y luego habló Chingurri, sobre todo para recordar buenos momentos y para hablar del futuro.
22: Lo que se me antoja que es una despedida definitiva, es lo que parece ahora y es lo que creo que va a ser. Ahora de momento no voy a entrenar, seguro, y luego ya veremos, no sé lo que haré. la verdad.
0: Bueno, es verdad que un partido le queda, el del próximo sábado en el Santiago Bernabéu, para cerrar esta temporada.
1: Y también adiós de Lustondo a la Real Sociedad y del capitán Trejo al Rayo Palacio.
2: 10 temporadas vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano, sexto jugador con más partidos en la historia del club, 334 y noveno máximo goleador del Rayo en todas las competiciones. Homenaje tremendo ayer en el minuto 65 cuando se retiraba del terreno de juego, ovacionado por toda la grada, pasillo de los dos equipos y de los dos cuerpos técnicos, y por eso hablaba así de emocionado el asistente en el día de ayer, Óscar Trejo.
3: Agradecido de por vida por el cariño que me han dado. El día de hoy yo creo que ya es tocar el cielo con las manos, así que orgulloso, la verdad que no me lo esperaba y eso me ha matado a mí, y ahí es donde rompo, ya no aguantaba
1: nada. Hay despedidas tristes, emotivas, y hay despedidas muy felices. El Racing dijo adiós a la segunda división, hola a la primera 14 años después, así que la fiesta noche fue muy larga en Santander. Hasta aquí el fútbol.
23: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
24: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
25: Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. 20 años construyendo juntos. Obramat.
26: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
1: Abrimos la página polideportiva con motociclismo. No fue un buen fin de semana para los españoles en Montmeló. Y Mela, no lo decimos solo por la caída de Alex Márquez, ¿verdad?
27: En lo puramente deportivo, victoria de Dijan Antonio, la segunda que consigue en MotoGP y la primera con el equipo de Valentino Rossi. Le acompañaron en el podio Mir y Aldeguer, pero ojo que a Mir le quitaron el segundo puesto por problemas con la presión de los neumáticos. Le metieron 16 segundos de sanción, así que Aldeguer ascendió a la segunda posición y heredó la tercera Pecco Bagnaia. Una tercera plaza que hubiera sido para Pedro Acosta de no haber retirado en la última curva Ai Ogura. De todos modos, lo más importante, lo decía el propio Acosta, era que tanto Alex Márquez como Johan Zarco solo hubiera tenido lesiones que se pueden recuperar y no hubiéramos tenido que lamentar algo más grave.
1: Desde luego. Dos de baloncesto, el futuro de Xavi Pascual en el Barça y la cuarta liga femenina para el Valencia Basket. Xavi Seisó.
28: Hola, ¿qué tal, Sonia? Pues sí, Xavi Pascual habría firmado o habría tomado la decisión de no seguir en el Barça el próximo año. Promesas incumplidas, falta de exigencia, negociación con Ivón Ramarro y sensación de haber sido utilizado como baza electoral, motivos de esta decisión que de momento no es oficial. Veremos la posición del club en las próximas horas. Y como decías, por otro lado, el Valencia Basket ganaba su cuarta liga femenina consecutiva tras superar a Zaragoza con una canasta ganadora de Anderson sobre la bocina. 7.600 espectadores para seguir con la semana fantástica del baloncesto en Valencia.
1: En el Giro de Italia hoy jornada de descanso después de una nueva exhibición de Vingegaard. Borja Cuadrado.
29: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, segundo triunfo de etapa para el danés. Es el claro favorito para llevarse la general en el Giro. Ayer atacó. De momento solo un ciclista es capaz de no dejarse demasiado tiempo. El austríaco Félix Gall, segundo a 2.24. El mejor español en la general, una vez está descartado Enric Mas, es Markel Beloki en el puesto 11. Y como decimos, mañana volverá a la carrera con una crono de 42 kilómetros.
1: Y cerramos con golf y con John Ram, tú dirás, Héctor González, hola.
30: Hola Sonia, buenas tardes. John Ram se quedó a las puertas de conquistar el tercer grande de su carrera, segundo clasificado en el PGA Championship tras un gran torneo y solamente superado por 3 golpes por el sorprendente ganador Aaron Rye, británico de 31 años y que ni siquiera había firmado un top 10 en un major y que ayer se llevó el triunfo en Filadelfia. Siguiente gran cita, el US Open de dentro de un mes en Nueva York.
1: Recuerdo las noticias del día, la renovación de Flick con el Barça hasta 2028, la no renovación de Dani Carvajal que se despedirá del Bernabéu el próximo sábado ante el Atlético. Athletic y la lesión de Fermín, que dice adiós al Mundial. Así llegamos a las 3 y 20, hasta las 4 más noticias.
4: Ser deportivos, Ontinyent, La Baida, El Baida. Tomás Marín.
5: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a la SER Deportiva, ara sí a Radio Ontinyent, ara sí a la SER en aquesta jornada de dilluns. Avui és 18 de maig i tenim un campió de Lliga Baidalbaidí. Sí, com escolten, el Bocairent ha aconseguit l'objectiu. Ha aconseguit evitar els fantasmes del passat. I va aconseguir, gràcies a la victòria 1-3 davant el Navarrés, ser campió de Lliga a falta d'una jornada i també, per ende, ser equip de segona valenciana. Brutal el que ha aconseguit el Bocairent. És brutal. Enhorabona a tota la família, junta directiva, cos tècnic, futbolistes, famílies, amics, amigues, parelles i a tot el poble de Bocairent. Faltaria més. Comencem així el nostre Ser Deportius. I ho fem, com no, amb el so del campió. Mirem que ho parlàvem amb Miquel Ubeda, entrenador del Bocairent, la setmana passada, que es tenim ixa llullo, ixa sensació de dir, ostres, no volen que es passi el mateix que l'any passat. I tots i tot estàvem en la calculadora en la mà. Ostres, el Castelló de les Jarres podria fer un gran partit davant de l'Alcoyano. Bé, ho va fer, va guanyar 1-0, després us contarem els resultats. I, bueno, gràcies a tot això que va passar, però sobretot a ixa victòria 1-3 davant el Navarrés, aquest equip, el Bocairent, ha aconseguit pujar de categoria. Un èxit que trobàvem molt a faltar, moltíssim a faltar, i que una de les persones certífics d'aquesta ascensa és Ramon Francesc, que el tenim a l'altre costat del telèfon, és el president del Bocairent, i ens atenya en Ser Deportivos. Hola, Ramon, què tal? Molt bona vesprada.
6: Hola, Tomàs, bon dia, bueno, bona vesprada, i feliç, content i orgullós del meu equip, de l'afició i del poble de Bocairent. Per supost.
5: Enhorabona, en majúscules. Com moltes estàs? Gràcies. Quina sensació tens a hores d'ara? Jo crec que del núvol no vas a baixar fins que comença la següent temporada, no?
6: Bueno, avui estic un poc millor, però ahir va ser un dia impressionant. D'aixòs que no oblides mai. Se'n vam anar a jugar, damunt ens vam ficar a jugar a les 10:30 del matí, sí, en Navarrés. Una hora que és imprudencial. Però bueno, bé, si mos la fiquen, doncs vam anar. I vam guanyar. I estan allí i vam dir... que no anàvem, no teníem res previst de moment. Perquè jo ho tinc clar. Hasta que no aconseguís l'objectiu, així no es celebra ninguna festa. No se pot celebrar. Res. I estem allí i vam dir... I vaig tocar a una persona que coneix, vam dur un camió, perquè un autobús pel dins del poble no cap. Claro. I tenim un camió gran... Ens va esperar en baix de l'entrada del poble la policia en el cotxe, vam pujar tots a l'autobús, al camió, i vam fer una rua, bueno, espectacular, perquè...
5: Que guai.
6: A veure, tu saps arribar lo que és arribar a l'entrada del poble i veure ahí a un centenar de persones esperant-te? Això no sou esperant nosaltres. Això em va posar la pell de gallina. A més, després, en la rua... Tota la gent, tot el poble en els balcons, en les finestres, i així, aplaudint. I quan vam arribar a la plaça, que estava de gom a gom, bueno, això va ser ja el no de mar. Damunt teníem l'alcalde, Xavi Molina, el regidor Joan, el tenent alcalde Ximo, el coordinador Sam. Estàvem tots esperant-nos en nosaltres en la plaça. I això va ser ja brutal. Se'n vam anar després de dinar, de festa, i... Molt bé, molt bé, molt bonico.
5: I a calmar tots aquests nervis i tota aquesta tensió que haureu tingut al llarg de tota la temporada, sobretot després de tot el que va passar l'any passat. Ramon, em comentaves anteriorment, fora de micro, que portes molts, molts anys al capdavant del Bocairent com a president, que vas tornar conjuntament amb la junta directiva i conjuntament també amb l'ajuda del consistori a refer al Bocairent. Si no recordo mal, ja són 18 anys al capdavant d'aquest club. I, ostres, jo no sé què vas sentir al llarg d'aquest partit durant els 90 minuts i què és el primer que se te ve al cap després de tant de temps, tanta història, tanta tasca, tantes alegries, tantes decepcions. No sabria com descriure-ho. Té que ser una sensació tan difícil de contar.
6: És, es que es súper gran la emoción, la alegría, y ya no, o sea, me voy a presupuestar, pero de la directiva de Estrebaix que han estado directivos años arrere, que ellos también es de ellos, que ellos han colocado su granet d'arena, pero más que res per este equip, per els jugadors, per el cos tècnic, per l'afició, per el poble de Boqueirenc. Duíem 35 anys el Boqueirenc sense ser campió. I enguany ha sigut campió. Mozart, el equip sènior, el juvenil, el cadet ha quedat segon, l'alevi ha quedat segon, i wow. L'infantil quedarà el que fa 7 o 8. O sea, que és una temporada per emmarcar. Damunt, sí que el deber és, i perdona la paraula, però estàvem acollonats. Per què? Perquè l'any passat van sofrir molt. Sí. Vam anar 21 jornades líders i en la promoció mos se van carregar. Van tindre dues ocasions per quedar campió en Lliga i en promoció. En Lliga van perdre en casa contra el Xella, va pujar ells. En la promoció encara van fer un bon partit, fora el van fer roïn i se'n van anar al carrer. Jo en guany no volia promoció, jo ho tenia clar. Jo volia ser campió. Jo volia ser campió, que és el que es mereixíem, s'han merescut i ho hem aconseguit.
5: Totalment, totalment. Bueno, què li vas dir als teus jugadors, a l'entrenador, a Miquel, a tota la gent que també ha fet possible esta gran temporada quan va finalitzar tot? Què es vas contar, què es vas dir?
6: És que tampoc estàvem tan eufòrics tots que...
5: És impossible recordar-ho, És impossible recordar-ho.
6: Jo, i ara mateix, ara ja en serenitat, simplement es va a dir-los una paraula. Gràcies per tot el que han fet, tant el cos tècnic com els meus companys de directiva, com els jugadors. S'ho han deixat tot a la pell. Tu saps que hem estat tot l'any entrenant 3 dies a la setmana i el dia que menys dies, el dia que menys gent entrenant eren 14, 15 o 16 jugadors entrenant, els 22 de la plantilla.
5: Clar. Hi havia un compromís darrere. Hi havia un compromís darrere molt gran.
6: No. I a més els jugadors... Teníem el partit d'ahir que era superimportant perquè va perdre l'Alcoyano. Clar. En un empat eren campions, però Mato no volíem l'empat, Mato volíem guanyar.
5: Sí.
6: I ho vam aconseguir i es vaig dir, penseu tot el que han fet l'any, mos queda este partit. Cuideu-se. I no vaig ser ningú se'n va anar ni de festa ni res.
5: Estem parlant de tercera valenciana. Estem parlant que són gent jove. Ostres, és que és el més normal del món.
6: Claro, gent que tenen 10, 20, 21 anys, és normal que isquen. És que és lògic, no cobren, no... I, sin embargo, han estat i estan implicats, però al 100% en nosaltres, en el poble, en l'afició, en l'equip. Això no n'hi ha paraules per
5: descriure. Això és molt bonic.
6: De veres.
5: Això és molt bonic i molt important recalcar-ho. Sobretot recalcar-ho.
6: I damunt Tomàs també va dir la veritat. Si en Boqueirenc hi ha molta afició al futbol.
5: Sí.
6: Boqueirenc és un poble molt futbolístic de diumenges de l'estat. I així, tu, l'equip va bé i tot, així claves 300 persones, 400 en un partit normalet. L'any passat, el dia al Txell, van clavar 1.000 persones en Boqueirenc, en el partit.
5: 1.000 persones.
6: Ara, el diumenge que ve, juguen contra el Montaverner. En l'últim partit. I això, vull guanyar-lo,
5: Ma, clar que sí. Guanyem. Però ja que preparar alguna cosa, no? Estareu preparant alguna coseta, suposo?
6: Buah, sí, encara mos queda el diumenge, més a l'altre fin de setmana sí que volem preparar una festa per tots els equips de l'escola, per tots.
5: Que bé, que bé.
6: O sigui, fer-la per tots, més per al poble, que participe també el poble.
5: Que important és això que comptes, també, perquè sense el poble, és que el poble salva el poble, s'ha dit molt, i sempre n'hi haurà que tindre buen en compte. I ara, Ramon, preguntar-te-lo del somni de la segona valenciana, suposa que encara, vamos, ni se t'haurà passat pel cap, però a hores d'ara, suposa que des del primer minut a planificar-ho ja i a organitzar-se de cara a la pròxima temporada, no?
6: Bueno, planificar, més o menys, està un poc planificat, però, bueno, encara tenen que assentar-se, veure els pros, les contres, el que han fet bé, el que no mereixi tan bé, què fer, què no fer, però jo crec que ara és el moment de disfrutar aquest moment i quan acabem de disfrutar-ho tot això, que seran en 15 dies, entonces ja parlarem. Damunt encara mos queda el dia 12 o el dia 13 de juny, tenim que anar a la gala de la Federació Valenciana, que ho fan en els dies tots els anys,
5: sí.
6: I ahir mos donaven les copes de campió al juvenil i al Boqueirenc sènior.
5: quasi res.
6: Entonces, jo vull viure ara i que la gent, els jugadors, l'afició, el poble, visca este moment. I després ja planifiquem l'altre. Perquè doncs... encara tenim temps i no n'hi ha ningú problema.
5: Ramon Francesc, en això me quede. En el fet de gaudir i darrere de l'1, el 2, que és com millor es fan les coses. Que és com millor es fan les coses. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Reiterar-te l'enhorabona.
6: Tomàs, i va dir una cosa. El Boqueirem va pujar en el 2012. Van pujar com a segons, no van pujar com a campions. I van pujar i van baixar. Pues, I què? No passa res. No passa res.
5: L'alegria.
6: Anem a continuar treballant. Continuem en el futbol, en tot. I ara és igual, anem... Home, anem a intentar fer un equip, per lo menos per mantindre's.
5: Claro.
6: Anem a intentar-ho. I si no es aconseguís, pues no passa res. Tornaríem a lluitar per tornar a pujar. El Boquerón sempre ha estat en els puestos alt de la classificació, sempre. I això, al final, un dia tenia que explotar.
5: Tenia que arribar això. Tenia que arribar este dia. Tenia que arribar este dia. Bueno, Ramon, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Enhorabona. I anirem parlant cosetes de cara a esta setmana, que ja que començarà a fer un poquet de goleta a tothom per a que vagi este cap de setmana al camp a celebrar eixa lliga. Moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
6: Moltes gràcies, Tomàs. I que tot l'equip de l'Albaida tiene sempre i que puguem aconseguir el que ha aconseguit el Bocairena. Això seria, també m'encantaria això. Tots els equips.
5: Tant de bo.
6: Que tinguen una bona temporada final i que l'any que ve siguin meravellosa per tots.
5: Moltes gràcies, Ramon, que tingues bon dia. Adéu.
6: Adéu, adéu.
5: Quina meravella i quina emoció, eh? De veres, m'ha encantat, eh? M'ha encantat xerrar amb el bo de Ramon Francesc, el president del Bocairentí. Enhorabona. Trobarem a faltar una alegria en este ser deportiu. Hem pogut cantar el primer ascens de la temporada. Quina alegria, quina alegria, quina gran alegria. Bueno, ràpidament, us conte cosetes. Anem a parlar dels resultats i les prèvies, dels resultats i les classificacions en una estoneta. Després parlarem del Llutxent, també, que s'ha acomiadat de la temporada, eh? Va caure davant el CIMAT i les opcions de promoció ja són nules. Recordar-lo a tots els nostres oients. Bueno, vull contar-los que Ivan va debutar amb victòria en l'individual de Raspall 2026 al Trinquer d'Oliva, en una partida de quarts de final del grup B davant Marraí. Gran victòria, 25-10. També vull contar-los ràpidament que l'infantil C del Deportiu Ontinyent ha aconseguit el campionat de Lliga i l'ascens a primera regional. Els donem l'enhorabona. I també vull contar-los i destacar que pel que fa a la situació actual de la Geneta Unió Esportiva i s'ha fet arrossegament, doncs ara per ara el conjunt del Regí seria equip de Lliga Comunitat. Va caure el Castelló bé en les gaunes. I això fa que la Geneta depenga de que un dels equips valencians que estigui jugant en aquests moments la promoció d'ascens a segona federació puja de categoria. Sí, així estan les coses al Regit. Ho parlarem al llarg de la setmana. Bueno, ràpidament això, perquè ens quedem sense temps. I vull contar-los un poquet com s'ha quedat el món del futbol a hores d'ara. On l'únic equip que té un objectiu encara per assolir és el Castelló de les Gerres. Ara us contaré el perquè. Agafem aire i anem ja a contar-los els resultats i les classificacions d'este cap de setmana.
7: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent. I caught it bad just today.
5: You hear me with a call to your place. Toca contar-los què ha passat al llarg d'este cap de setmana i comencem parlant per el play-out de la segona federació. Bueno, el Logroñés va guanyar per la mínima amb un gol de penal de Sergio Gil en el minut 67 al Castelló B, un resultat que certifica que aquest equip jugarà la pròxima temporada en tercera federació. Tornarà a aquesta categoria, juntament amb l'Ontinyent 1931. I el que no sabem és si la Geneta estarà presenta, perquè a hores d'ara la Geneta és equip de Lliga Comunitat per l'efecte arrossegament al baixar el Castelló B de categoria, juntament també el Torrent, que va descendre en la Lliga regular. Ara bé, li queda una última bala a la Geneta. Tocarà animar a un dels quatre equips de la nostra categoria, del grup 6è, de la tercera federació, ja saben, Villarreal C, Llevant B, La Nucía i Atlético Saguntino, el que es classifica per aquesta final de la promoció d'ascens, si puja faria que la Geneta salvara la categoria. Sí, les coses estan aixina a hores d'ara. I en aquest sentit, en aquest playoff d'ascens a segona federació, en la primera eliminatòria, el Villarreal C va caure 1-3 al José Manuel Llaneza davant el Llevant B. I en l'altra eliminatòria, La Nucía va guanyar a casa també per un solvent 3-1 front a l'Atlético Saguntino. La setmana que ve, al llarg del divendres us contarem horaris, sabrem què és el que ha passat i què passarà d'inicis horaris, i ja el dius que us podrem contar com estaran les coses per aquesta final de la promoció d'ascens a segona federació i aquesta final de la Comunitat Valenciana. Després tocarà jugar aquesta partida a nivell nacional, com bé sabem. Són un total de 3 eliminatoris per a un dels equips de la Comunitat Valenciana que vulga ascendre de categoria. Depenem d'un d'aquests 4 equips, a hores d'ara, és una realitat, per a que la Geneta continuï una temporada més en la tercera federació. Ara bé, en aquests play-offs d'ascens a la tercera federació, a la redundància, us podem contar que el Tavernes de la Valldigna va caure per la mínima davant el Benidorm, 0-1 al Poliesportiu Municipal de Tavernes de la Valldigna. Per altra banda, podem contar-los també que el Torrevieja va empatar a 0 front al Ribarroja en el Nelson Mandela. Tot es jugarà en Ribarroja de cara a eixe partit en el qual sabrem quina serà la final d'aquesta promoció d'ascens a la tercera federació. Com saben, en la tercera federació grup 6è, l'Ontinyent es va salvar en aquesta posició que no va ser la de la promoció d'ascens, i la Geneta depèn d'aquesta eliminatòria de play-off d'ascens a la segona federació. Depenent d'un d'aquests quatre equips. Esperem que tinguem bones notícies, la veritat. Per altra banda, podem contar-los que en la Lliga Comunitat, com bé saben, l'Olleria, equip de Primera Valenciana, i el Benigànim salvat per la Campana. I us podem contar que en aquest grup tercer de la Primera Valenciana, doncs els resultats no són bons. No són bons perquè el Llutxent ha perdut l'oportunitat, com us comentava abans a principi del programa, de ser equip de promoció d'ascens. Va caure 1-2 front al Cimata Casa a la Plana. Ho parlarem amb Roberto Carlos, amb l'entrenador, en una estoneta. L'Algemesí va perdre 0-2 davant el Gandia, i això fa que en el Joan Girbes el Gandia hagi aconseguit el campionat. Ha cantat l'Aliró a faltar d'un partit, i ese partit que afrontarà el Gandia i el Llutxent este cap de setmana en el Guillermo Laue. Enhorabona a tota la família del Gandia per ser ascens de categoria a la Lliga Comunitat. La Mancomunitat Obosití va caure 0-7 davant la Vall de Salcalans, el Sueca va guanyar 7-4 al Pego, el Massanassa 3-1 al Racing del GMC, i amb aquest resultat el Massanassa suma 3 punts de distància respecte al Llutxent. I això fa que amb el gol haveràs perdut per part de l'equip de la Plana, per l'equip de Roberto Carlos, les possibilitats ja siguen nules de promoció. El Denia també va guanyar 3-0 al Torrent B, l'Enguera va guanyar 3-1 al Deportivo Ontinyent, i la Font d'en Carròs va perdre 1-3 front a l'Alcúdia en Issa lluita pel descens de categoria. Pel que fa a la classificació d'aquest grup tercer, el Gandia campió amb un total de 66 punts, el Massanassa segona posició amb 60 punts, encara tenen que jugar un altre partit, i el Massanassa tindria que guanyar o sumar un punt mínim per a certificar aquesta promoció d'ascens, ja que el Llutxent té 57 punts, o l'haveràs perdut amb el Massanassa, però el Denia té el gol, l'haveràs guanyat amb el Massanassa, 57 punts, també té possibilitats el conjunt de la Cantí de pujar de categoria. Pel que fa a aquesta zona de descens, qui es juga i qui no es juga, i se descens, la Vall de Salcalans suma 34 punts en la posició número 11, posició número 12 per al Cimat amb 32 punts, l'Alcúdia també té 32 punts i la Font del Carròs té 31 punts. Sueca i Mancomunitat Obosit ja han baixat de categoria, i entre aquests quatre equips, un d'ells baixarà a la segona valenciana. Una segona valenciana que ens ha deixat la derrota de l'Agullent per 3-0 davant l'Olympiacos d'Alcàsser. L'Agullent finalitzarà la temporada com a cuer d'aquest grup cinquè de la segona valenciana. I clar, música alegre. com no, però resulta que s'han donat en aquest grup 11 de la tercera valenciana on estan els equips de la Vall d'Albaida. L'Albaidense va empatar a 1 front a l'Atlètic Muro. El Castelló de les Gerres va guanyar 1-0 a l'Alcoyano B, 1-0, sí, en Castelló de Rugat. I això fa que el conjunt de David Fenollar estigui en aquests moments a falta d'una jornada en promoció d'ascens. El Beniarrés va caure, va guanyar 4-0 al Muro B. I així està la notícia. Aquesta victòria del Bocairent 1-3 davant el Navarrés. Una victòria que dona al Bocairent l'ascens de categoria i també el campionat. Enhorabona. Clar, és que el Castelló de les Gerres també a l'aconseguir aquesta victòria va fer que l'Alcoyano B depenguera d'aquest resultat a Navarrés. El Bocairent va fer els deures i va aconseguir aquesta gran victòria. Enhorabona de nou. Les Illes Caramanxell van empatar a un front a la Geneta B. El Montaverner Canals Promeses va haver de ser suspès per la pluja. I tenim dos partits que es van a disputar al llarg d'esta setmana. Un Llosa B Vallada i un Pobla Llarga Aialo. Ja saben la classificació, 70 punts per al Bocairent, 65 per al Castelló de les Gerres, empatat a punts amb l'Alcoyano B. El Castelló de les Gerres es jugarà la promoció d'ascens este pròxim cap de setmana, en l'última jornada de competició. L'Albaidense és 5 amb 56 punts, la Geneta B 6è amb 49, el Montaverner 7è amb 42 punts i un partit menys, la Yelo amb un partit menys ocupa la posició número 9 amb un total de 34 punts. I en la primera regional valenta, grup tercer, també contents perquè continuem amb el comptador del Saro perquè fa derrotes amb el Deportivo Ontinyent guanyant en el minut 90 a l'Atlético Jonense en la Puríssima. Falten molt poquetes jornades, dues jornades per aconseguir aquest objectiu brutal que seria ser campiones de Lliga invictes, que ja ho som, recorden, ja som campiones de Lliga perquè el Deportivo Ontinyent suma 68 punts i l'Eldense, segon classificat, suma 51. A falta de dues jornades, eh? Espectacular treball de l'equip de Rocío Herbàs. En la primera valenciana juvenil, el grup tercer, dos males notícies per als dos equips de la Vall d'Albaida que representen. Podem contar-los que el Ontinyent 1961 va caure en l'últim minut davant el Cullera, 3-2. I això fa que el conjunt comandat per Àngel Warner no aconseguisca eixa promoció d'ascens a una nova categoria. Una verdadera llàstima. I, per altra banda, també podem destacar que el Benigànim va caure a casa 1-3 front al Portuari de Xarp. Un resultat que fa que l'equip ganxut finalitza la temporada com a cuer descens de categoria fins a la segona valenciana. L'Ontinyent 1961 s'ha quedat a tan sols un punt del Denia.

0: I en el món del futbol sala, per a tancar este Ser Deportiu Santiña a la Vall d'Albaida, este repàs de resultats, millor dit, us contem que l'Olleria a la Vall d'Albaida va empatar a 3 front al Maristas València i que finalitza, està a punt de finalitzar la temporada i ocupa la setena posició amb un total de 42 punts. Ja ha salvat, com bé saben. I pel que fa a la Lliga Preferent de Futbol Sala, sabíem que la Pobla del Duc va perdre 6-5 davant el Guadassuar, però que mantenia la categoria, i el Club de Futbol Sala Albaida va perdre 6-5 davant el Villar Benaduf, però també ha aconseguit salvar la categoria. Vuitena posició per al Club de Futbol Sala Albaida i novena per a la Pobla del Duc, que ha finalitzat esta temporada de la Lliga Preferent de Futbol Sala. I amb això, tanquem els nostres resultats i classificacions d'este cap de setmana. A pesar del divendres us contarem els horaris d'eixes últimes jornades per alguns grups, penúltimes o inclús avantpenúltimes jornades en alguns grups del futbol. Per als equips de la nostra comarca de la Vall d'Albaida també estarem pendents, com no, d'eixes play-offs d'ascens tant a tercera federació com a segona federació. Pel que fas de la segona federació, pendents de que l'Atzeneta puga salvar la categoria amb un ascens d'un equip valencià, i pel que fa a l'ascens a la tercera federació per a conèixer a qui serien els futurs rivals dels, esperem, dos equips de la nostra comarca de la Vall d'Albaida la temporada 26-27. I ara el que anem a fer va ser agafar aire i saludar a l'entrenador del Llutxenta, Roberto Carlos, per a que ens conte què va passar el dissabte a la Plana.
1: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pou Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361.

0: Us ho contava fa una estoneta, bueno, la cara B d'este cap de setmana, sincerament. Bueno, depèn de com ho vulguem veure, la veritat, però clar està que sorprèn i molt el resultat després de 90 minuts disputats a la plana que va deixar el Llutxent amb un gol, el Simat amb dos, fent així que el conjunt de la plana doncs ja matemàticament no tinga aquestes opcions per a disputar la promoció d'ascens a la Lliga Comunitat. Bueno, ens acomiadem de la temporada a falta d'un partit, aquest partit davant el Gandia, el que tots i totes doncs, tenim porat el cap, pensant en calculadores, en resultats, en tot el que podia passar i el que no podia passar, però clar està que amb aquesta derrota davant el Simat, doncs ja no tenim aquestes opcions. I us contava això de les perspectives, de veure-ho d'una forma, de veure-ho d'altra, perquè, a veure, jo em poso així a llegir la classificació, com estan les coses, i veig Gandia, Massanassa, tercer el Llutxent, quart el Dénia, cinquè l'Enguera, sisè el Gemesí, setè el Torrent B, vuitè el Racing del Gemesí, el novè el Pego. Doncs, senyores i senyors, això és complicat. I la categoria es puja molt de nivell i tant de bo hem aconseguit arribar fins a aquesta posició, que és una autèntica passada, cal recordar-ho perquè sincerament les papeletes estaven posades a que anàvem a salvar la categoria i ja està, però bueno, sense excuses, és un final amarg, és un final prou amarg, no ho anem a negar. Roberto Carlos, entrenador, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Tomàs.
0: No sé com esteu, però sorprèn i molt, moltíssim el resultat.
1: Sí, a veure, anímicament, la veritat que, pues, com tu bé has dit en la introducció, pues, ha sigut un poc pues, un pol d'aigua gelada, no? Però bueno, sí que és cert que la gent, pues, després, els aficionats ja em referís, pues, pues, donant l'enhorabona, no?, de la gran temporada i tal. Però sí que el que és un poc, pues, en la mel, en el llavi, no?, de poder haver jugat una promoció, no? Mm. Després de veure el partit, pues, el dir que el Simat va ser millor que nosaltres. En este partit pues, pareixia que el Simat era el que jugava la promoció i nosaltres no baixar, no? Però no sé si excés d'activació, no ho sé, Tomàs. Va ser un partit pues, estrany que no sé, les circumstàncies pues, que ens envoltaven pues, eren tot positives i després en el partit sí que és cert que comencem i la primera arribada que tenen pues, mos fan un gol de mig rebot i la segona vegada que s'aproximen pues, fem una falta en la frontal de l'àrea que també és gol, no? Al 0-2 pareix que vinga tot en contra i van començar, pues, no sé, si és nervis, es van precipitar, moltes jugades de passes fàcils, es tiraven fora. No, a partir d'ahir no van ser nosaltres i volíem, però no podíem. Això és la veritat.
0: Totalment. És que, clar, jo veient els resultats, fixament el que ha sigut tota la trajectòria del Llutxent, a mi és que em ve al cap la paraula dinàmica i els últims tres partits que de 9 punts tan sols hem aconseguit dos i clar està que amb aquest còmput de punts que tenim en les últimes jornades, doncs és molt complicat aconseguir aquest objectiu de la promoció, clar està, però què ens ha parat en aquest sentit? Perquè sorprenim molt, dos empats, una derrota, què ens ha parat en aquestes últimes jornades? Que, on creus que està la clau? Sobretot en això, en aquests tres partits on no hem estat al 100%, per dir-ho d'una forma, no és per no estar al 100%, sinó pel fet de que, clar, no hem aconseguit els objectius que eren tratar de guanyar els màxims partits possibles.
1: A veure, lo fàcil seria dir-te, no, hem pegat un baixo físic, no sé què, però no hem pegat cap de baixo físic, ni jo crec que tampoc, en este últim partit sí que no han segut nosaltres en el joc, però no sabria dir-te exactament quina ha sigut la clau, perquè nosaltres la personalitat ha estat ahí, el poder anar de tu a tu contra tots ha sigut igual, sí que, pues, millor, pues, no sé, moments puntuals pues, se'ns ha girat la sort, no? També és una sort que tampoc hem tingut durant tota la temporada, saps? Per això el dic que no No sabria dir-te exactament quin ha sigut el motiu, no? Però, bueno, sí que és de veres, per exemple, estos partits que vam empatar contra Torrent, contra el Racing, pues, han sigut dos rivals que han anat a per totes, no? I no sé, no sé si contra nosaltres pues, estaven extramotivats o què, no? Però bueno, són dos equips que ells no jugaven res i contra nosaltres pues, celebraven l'empat com si havien guanyat, no? Però, no sé, són circumstàncies que ja el dic, estan fora del nostre control. Sí que el dic, pues això, que contra, tant contra Torrent, contra Racing van mereixer més, però este partit el mereixien perdre. I soc sincer per una cosa i també per a l'altra, no?
0: Cal ser-ho, i crec que també amb l'autocrítica per a pròximes temporades, inclús te vaig a dir, és que és totalment necessària per a assolir objectius i pensar en somnis, perquè a mi, Roberto, si me digueren a hores d'ara, si me digueren al principi de temporada que signava esta situació, vamos, jo la signava 200%, perquè és que jo crec que ningú esperava el fet d'estar a tan sols una jornada, que ens ha faltat literalment una jornada per estar en aquests jocs de promoció d'ascens. Tu què penses en aquest sentit, Roberto? Perquè, ostres, clar, està que l'ambició està present, però cal també ser realistes en la situació pel que fa a pressupostos, a equips, a planters. Tu què penses en aquest sentit, Roberto?
1: No, pues, com bé dius, jo també ho haver assignat, tot el món, no? Però ho haver assignat i ningú se ho haver cregut. Al final, pues, és cert que nosaltres pues, tinguem un pressupost modest on pues, paguen gastos de jugadors de gasolina i poc més, comparat en jornades que a mi es pot dir de Xina de tres equips, pues, bueno, però nosaltres ahí no... crec que no hem d'entrar, no? Simplement és veure pues, pues que hem fet una gran temporada, que hem competit de tu a tu a tot el món i bueno, al final, pues, com l'autocrítica, no? El partit que més em dol pues, és este del Simat, no? Perquè ja el dic, que avui dilluns encara no tinc clar exactament el que ha passat, saps? Entonces, és un poc pues, això, que parlant en Enrique, pues, és que no donen crèdit, és la veritat, perquè no van ser nosaltres. I jo crec que són més qüestions futbolístiques, no? Però, bueno, ja ho dic, jo no sé, crec que és més perquè no ves a la gent, a lo millor un excés de tensió, no? Que es va afrontar el partit en una il·lusió excessiva o no sé. I després, pues, això, pues, estàvem més agarrotats que nerviosos, no? Volíem fer un passe extra pa fer del centre, i això és el moment que perdíem, no? Que aquells estaven superenxufats, que no sé, que mos tallaven els balons, que anaven al xoc i s'enduien el rebot, no? Entonces, este es el partit que més analitzo, no? Quan hauria, a lo millor, d'estar veient pues, una panoràmica de tota la temporada, no? Però, bueno, ja el dic. Nosaltres hem d'estar contents en el que han fet. Els futbolistes han fet una temporada fantàstica, no?
0: Sí.
1: I bueno, anem a enfocar este últim partit de la millor manera, tractar de guanyar la Gandia i ja està, no? Fer una jornada bonica, no sé, tu... Jo és que normalment això ho mires dilluns, encara no ho han mirat, però no sé si en triple empat encara es clavarien, però realment, no sé, han perdut l'oportunitat i de dependre de nosaltres, no? I ha sigut un poc...
0: Són tres punts.
1: Sí, però vull dir que si guanya el Denia ara, crec que estem empatats en el Denia. Si guanya el Denia nosaltres i el Massanassa perdera, pues no sé si un triple empat m'ho afavorit a nosaltres, però no ho sé.
0: Ahí
1: no
0: ho sé, perquè... Però jo crec que no. Crec que no, per fer el gol a Verats, no sé. A ver, triple empat sí que és de veres que pot ser una casuística prou diferent, i no sé si seria diferència de gols o què. A veure, m'ha donat ahí la luz al final del túnel. Però no sé què dir-te, Roberto, la veritat.
1: Crec que no, perquè no sé com... Sé que el Massanassa li va guanyar al sí. Denia. Però, bueno, no sé. No, jo ja. Crec que també, si fora aixina, algú m'ho haurà dit, saps?
0: Ja, no haguem tingut aquesta situació. No estaríem aixina, ja, a hores d'ara. No haguem fet aquesta entrevista aixina, la veritat. Però, bueno, sí que de veres que... No, però... A veure, hi ha que agafar-se tot. És que jo penso el mateix. Si així fora, vamos, seria brutal. Ara després ho averiguaré. Però no... Crec que no. Però, bueno, tampoc hem sabut dir perquè...
1: Jo també tinc poques confiances perquè, perquè el Denia sí que va perdre en casa contra el Massanassa, entonces jo crec que, com a molt,
0: claro.
1: Estarem igual a este punt ahí en nosaltres i el Denia i el Massanassa estarà per davant.
0: A saber, Roberto. Però, bueno, el que cal tindre en compte és que jo crec, sincerament, encara que a hores d'ara estem, pues, cabrejats, ja que ser clars, estem molestos, sí. Estem aixina pensant en tot moment, ostres, si haguera fet això, si haguera fet l'altre, i si aquest partit, i si aquest altre partit. Bueno, que estem tercers a falta d'una jornada, que encara que ens anem a quedar a un lloc de la promoció d'ascens, cal tindre en compte que estem en una primera valenciana que té un nivell espectacular, que hi ha equips que han estat en tercera i en segona B, com poden ser Gandia i Denia, i que tant el Gandia com el Denia s'ha aconseguit guanyar a la plana, i també com no s'ha fet una temporada que sincerament és espectacular i va quedar en la memòria de tots després de la temporada passada, que les coses no ens van eixir tan bé com esperàvem i que, ostres, que això és una petja de tant davant més de cara a eixa reta final i tot el que es vol aconseguir amb este Llutxent que esta temporada ens ha donat més alegries que tristeses, faltaria més. Roberto, un plaer parlar amb tu i la setmana que ve veurem un poc la temporada més detingudament. Gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Tomàs.
0: I abans d'acomiadar-nos, sí que us podem confirmar ja, parlàvem abans amb el míster, amb Roberto Carlos, fa una estoneta en relació a aquest possible triple empat. Bueno, si n'hi ha un triple empat, igualment a tindre el gol haver perdut amb el Massanassa, el conjunt de la plana no podria estar en aquesta promoció d'ascens, és a dir que tenim possibilitats nules d'aquesta promoció d'ascens. Agafem aire i ens acomiadem ja. Tanquem els assers deportius.
2: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.

I es queden dos minutets per a acomiadar-nos. Estem a punt d'arribar a les 4 de la vesprada i abans d'acomiadar-nos ens agradaria contar-los perquè, com saben, continuem contant-los aquesta actualitat. I és que vam conèixer mitjançant les xarxes socials un acomiadament en l'Ontinyer 1931, en el planter d'aquest equip. Pablo Bonet se'n va de l'Ontinyer 1931. Bueno, en una carta d'acomiadament molt emotiva, agraint al club, agraint a tothom que va estar al seu costat i agraint aquesta gran etapa d'un jugador que va fer unes grans, ha fet grans temporades, ha donat molt de nivell, les lesions l'han fet patir i molt, però igualment sempre ha estat un jugador que ha complit dins del terreny de joc. Enhorabona per tota la tasca feta i esperem, com no, que li vagi de la millor forma possible al bo de Pablo Bonet, que és un crac tant dins com fora del camp. Com sempre, donar-lo les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se a les 9:10. Avui sí que tenim Hora 25 Deportes. Demà a les 3:20 en Ser Deportivos, més qüestions futbolístiques. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, iniciem setmana després d'un cap de setmana intens, no? Em referís per la fira de tendes Tapes i Rock, que ha sigut tot un èxit, dit per els organitzadors, Ajuntament, Comerç i Naval, doncs estan molt contents per la resposta dels veïns i veïnes, tant d'Ontinyent com de la resta de la Vall d'Albaida i comarques veïnes. Doncs iniciem nova setmana en la qual doncs hi ha més coses, hi hauran, i en l'entrevista d'aquesta vesprada tenim ja els convidats així a l'estudi, doncs anem a parlar d'un concert que hi haurà el divendres per la vesprada a la Sala Gomis. Abans, uns consells i de seguida els saludem.

0: Ontinyent continua apostant per la música i la cultura de qualitat amb una proposta molt especial dins de la programació cultural municipal. La Sala Gomis acollirà este divendres 22 de maig a les 8 de la vesprada un concert de música festera a càrrec de l'orquestra de Pols i Pua Grupeto, una formació ontinyentina que manté viva la tradició dels instruments de corda polsada amb la bandúrria, el llau, la guitarra o la mandolina. Avui ens acompanyen així a l'estudi el regidor de Cultura, Àlex Borrell, i diferents membres de Grupeto, com el seu president, Pepe Miquel, o Jesús Ferrero i Rafa Penedès. Benvinguts als quatre, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Primer que res, Àlex, què suposa el poder incloure dins de la programació cultural un concert tan singular com aquest?
1: Doncs és important, com sempre moltes voltes diem, combinar la programació que fem des de l'Ajuntament d'Ontinyent, de companyies professionals, tant de teatre com de música, però també recolzar tota la música que es fa a nivell d'Ontinyent, i sempre al llarg de l'any busquem un parell de vegades mínim poder contribuir a promocionar la música, en este cas d'aquesta associació de Pols i Pua, que recentment a més s'ha declarat les orquestres de Pols i Pua com a bé de cultural immaterial, i és molt important també donar-los un recolzament, i per això hem pensat de fer aquest concert amb Grupeto.
0: Pepe, Miquel, per a qui no vos conega encara, què és Grupeto i com va néixer el projecte?
3: Bueno, a veure, per ser sincers, n'hi ha que dir que seguim hereus de la primera rondalla que es va fer així en Ontinyent, que la va fer el pare de Jesús, que es deia La Clave. Va haver uns anys de, diguem, d'apagó, però entre el germà major, Paco, i alguns membres que encara quedaven de La Clave, varen refer este grup. Es començaren uns poquets, i poquet a poquet han anat ampliant i han anat afegint-se més membres, inclusive d'altres pobles que han vengut així i formen part de Grupeto. Realment això es comença en el 2011, i des d'entonces pues, no han parat de progressar i de cada vegada pues, clavar-se més dins de lo que es pot tocar en estos instruments.
0: Jesús, què significa per a vosaltres l'actuar a casa, a Ontinyent, a la Sala Gomis, i amb un repertori doncs, com el que teniu, dedicat a la música festera?
4: Pues, a veure, per a nosaltres és molt important tenir en compte que som una minoria de músics, perquè estem en el nucli de les bandes de música, estem en el nucli. Entonces, la música de corda polsada pues, és una minoria molt... I, clar, nosaltres estem ahí lluitant, i a veure si tampoc n'hi ha escola de música, no tenim xiquets que mos puguen continuar, i per nosaltres és molt important que no es perga, sobretot. Que no es perga, perquè és una música molt bonica, per supost te té que agradar, però claro, si no mos coneixen pues no mos poden valorar, i per això és molt important.
0: Rafa, com és adaptar les marxes mores, les marxes cristianes o els pas dobles a instruments de corda polsada?
5: Bueno, pues l'adaptació costa, clar, com tot el que es fa en música, però és molt agraïda. A més, jo convido a la gent que vinga a sentir-nos, a veure-ho, a gaudir d'estos instruments tan bonics i tan propis d'Ontinyent, perquè ja, no sé, abans de que existiren les bandes ja existia la corda, existia els instruments de corda pulsada i es tocava, i així hi havia una rondalla que era molt bona i inclús tenia premis a nivell nacional, que era la clave, allò es va acabar perquè la gent es va volcar molt a les bandes estan en la nostra comunitat molt apoyades, Jo diria un poc massa, apoyades, diria. Però no sóc jo qui per juzgar això. Però... I nosaltres pues, necessitaríem un poc el recolzament. Mira, sense anar molt lluny, ahir, este matí, m'ha comentat un xic. N'hi ha una xica que vol ensenyar-se a tocar la bandúrria, però no sap on. I aquest xic, com coneix a mi, que és músic de banda, em va dir, i jo li he dit, quien quidre, dona-li el telèfon, quien quidre, ja veuríem com... Perquè, clar, és una pena perquè nosaltres ja som majors, ja n'hi ha molta gent major, i que tot això es perga perquè no n'hi ha continuació, perquè necessitaríem que es recolzara un poquetet a nivell de buscar un professor o dos, o inclús nosaltres mateixa estaríem dispostos a fer les classes i el lloc i tal. Però, clar, la gent també, quan toca un instrument, el que vol després és tocar. És dir, i jo començo a tocar la bandúrria, on vaig a tocar? Clar, necessita tindre un grup per poder tocar i per poder sonar. I acaben això dient, les marxes mores i cristianes tocades per instruments de corda són impressionants. Tindríeu que sentir-ho. Tindríeu que vindre a sentir-ho el divendres perquè caureu de cul parlant malament.
0: Qualsevol dels tres que vulgui contestar, què es podrà trobar el públic en el concert d'este divendres? Hi haurà peces molt conegudes, poc conegudes?
5: Sí. Pues, hi haurà de tot. Hi haurà molt conegudes i actuals també. I sobretot jo estic segur que van a sorprendre's. Van a dir, com és possible que sonen les bandes d'esta manera? Segur.
4: Bueno, des d'ací volem també dir que anem a fer un xocote guinyo al mestre José María Ferrero, perquè enguany és l'any d'ell, i tenim dos o tres peces que són d'ell: Reina de Fiestas, la marxa Mora Chimo i la marxa Mora Reige.
3: A més, en els nostres concerts normalment és música molt variada, que és la sorpresa que s'emporta al públic que ha vengut. Sí, perquè, clar, a algú li pot agradar la sarsuela, però a uns altres no. Però és que nosaltres toquem sarsuela, passo doble. S'han atrevit a estar en òperes, música de pel·lícules. O sea, inclusive volem fer, gràcies als nous directors, monogràfics de temes de pel·lícules o de tal. Jo crec que el públic s'entusiasmarà en el nostre concert.
0: Quants músics sou ara mateixa a Grupeto?
4: Ara, en l'actualitat, som 15 músics. Van començar en 6. Som 15 a base d'anar peleant i incloent a gent. I també volia dir una cosa que m'ha quedat pendent quan, de lo que deia Rafa. I és que, no sé, deixat i va per cavall, hi ha infinitat de grups de folklore en guitarres, bandúrries, orquestes com la nostra en Carcaixent, en Villarreal, en València, en Alboraia, però moltíssim, eh? Si embargo, si no en tinguem, pues, està la cosa un poquet més para. I grups de danses, tots tenen músics, tots, i tots toquen. A més, coneguem moltíssims, nosaltres. Això és el que volia dir.
0: Quin treball n'hi ha darrere de la preparació d'un concert com este?
3: Un any, que no és poc. Estem un any treballant. Nosaltres tots els dimecres de horari lectiu, perquè tenim que ensaiar on mos deixen, tots els dimecres ensaiem, tots els dimecres de l'any. Només fem el paró d'agost i és Nadal, i punto. I a vegades, inclusive, si tenim algun concert propet en alguna caseta on siga, nosaltres ensaiem tots els dimecres i ve gent des de 20 quilòmetres d'ací, i ve i complim, i això jo crec que és l'èxit nostre, la constància en l'ensaio, que a vegades són durs perquè estem 3 hores d'ensaio cada dimecres i això acabes en els discs calents.
0: Àlex, quina resposta espereu per part de l'Ajuntament, del públic, per este concert de la Sala Gomis?
1: Doncs esperem que, com bé han comentat, jo crec que és un tipus de música que també no estem acostumats a escoltar, música festera amb instruments de corda polsada, i és una oportunitat de luxe per a conèixer. A mi em sorprèn també molt que puguen arribar a fer tot tipus de música pop o bandes sonores, i m'avellís molt poder escoltar-ho. De moment ara tenim este primer concert de música festera, però més endavant podem plantejar noves aventures musicals també amb grupeto. I cal recordar també que estan federats, que estan federats en la Federació d'Orquestes i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, i també em sembla que en la de Federació de Folklore, veritat. Així que és un bon moment per a que la gent d'Ontinyent conega aquesta formació, i aprofite per a convidar a tota la ciutadania a aquest concert. I també m'agradaria dir que l'accés no serà per la porta normal de la Sala Gómez, perquè com estem també ara en el moment de repartiment del nou sistema de residus amb els poals, l'accés serà per la porta de la biblioteca, que està ben indicat una volta arribi la gent allí a obrar.
0: Perfecte. I ara us pregunto a vosaltres tres, per què cregueu que la gent que ens estigui escoltant ara, ens escolte després, hauria d'anar el divendres a gaudir del concert? Jesús.
4: Bueno, jo crec que serà un ratet de relaxament i d'estar tranquils, d'esta vida que portem molt ajetreat, i un moment per escoltar, deixar-se sentits en la butaca, relaxar-se i sentir música.
0: Rafa?
5: Per curiositat. Per curiositat. Podrien anar per curiositat, per què no? Per veure com sona una banda, no sé, com sona Tabaly Sarauell en tocar en instruments de corda. Millor es sorprèn, no? I també disfruta i gaudeix d'això.
0: Pepe?
3: Pues jo t'ho diria molt clar. Han fet dos concerts en el Palau de la Música de València. I ja t'he dit que al Palau de la Música no va qualsevol. No el deixem, vamos, ni passar. I la veritat que tingueren molt d'èxit, molt d'èxit. I mos deixaran repetir, per això farem dos. Claro, n'hi ha molta cola, la veritat, per entrar. Jo he demanat un altre concert, però no m'ha contestat encara. Però, a veure, jo crec que havent fet eixos concerts en el Palau de la Música i haver recibit el calor del públic i veure que la gent que entrava, perquè l'entrada era gratuïta i la gent entrava però es quedava, i plenàrem la Sala Rodrigo del Palau de la Música, això vol dir moltes coses. Això vol dir moltes coses. Jo crec que la gent pot confiar, pot tindre la suficient confiança com per apostar per sentir el nostre concert.
0: Doncs aquest divendres a les 8 de la vesprada tenen l'oportunitat de fer-ho la gent d'Ontinyent i la gent de la Vall d'Albaida a la Sala Gómez. Àlex, com es poden adquirir les entrades?
1: Doncs les entrades, com sempre, es poden adquirir a la web de Caixa Ontinyent, en la part de Sala Gómez, i també a la Casa de Cultura, i una hora abans de l'espectacle també. Igual traslladem també el que és la taquilla, pues, a la part de la biblioteca, per si algú vol adquirir-la allí mateix.
0: Però que no s'esperen a última hora, i que millor que passar-se per la Casa de Cultura o entrant en internet a la pàgina web de Caixa Ontinyent.
1: Exacte.
0: Àlex, Jesús, Pepe i Rafa, moltes gràcies.
2: Gracias
1: a vosotros.
6: Gracias. En Óptica Pro somos profesionales de la visión, y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
0: I moment d'anar ara amb la previsió meteorològica. En Lluís Francesc, bona vesprada, hola.
7: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Notable ascens de les temperatures este dimarts així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. La temperatura màxima es quedarà al voltant dels 30 graus. I és que l'anticicló de les Açores ja va estar quasi tot al territori peninsular, i amb ell vindrà l'ascens de les temperatures generalitzat, a excepció de la vessant cantàbrica. De moment, este dimarts tindrem cels poc nuvolosos, vents variables i temperatures que pugen, tant les mínimes com les màximes. Hem de dir que ja el dimecres es mantenen les temperatures màximes altes, però tornen a pujar les mínimes, valors que es quedaran al voltant dels 15 graus en una jornada, per lo general, de nou poc nuvolosa i molt estable.
2: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Escoltem aquest àudio perquè l'actualitat educativa torna a situar-se, continua situant-se en el centre de debat.
8: És important que estiguem al seu costat, tots i totes, recolzant-los de la manera que puguem, i una d'elles és eixir al carrer a fer soroll, a vestir-se de verd, ja que la gent s'entere de que les coses no són tan boniques com semblen.
0: Així de contundent s'expressava este migdia Maria Minsut, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes en Parc Granell de la Vall d'Albaida, en una jornada marcada novament per les protestes de la comunitat educativa. Amb la vaga indefinida entrant en la segona setmana i amb una nova reunió clau que està celebrant-se esta vesprada entre sindicats i conselleria, els centres públics d'Ontinyent han tornat a eixir al carrer per a fer visible el malestar del sector. Després de la multitudinària manifestació de dijous passat a Ontinyent i divendres a València, el govern autonòmic presenta una nova proposta per a intentar desbloquejar un conflicte que els equips directius consideren

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 de Porta, sí, a Ràdio Ontinyent, sí, a la SER en aquesta jornada de dilluns. Avui és 18 de maig i és un dia on Bocairent s'ha despertat i amb un somriure i continua amb aquest somriure. Li costarà llevar-li-lo, eh? Perquè van aconseguir l'ascens el passat diumenge al camp del Navarrés guanyant 1-3, després que el Castelló de les Llarres guanyarà 1-0 a l'Alcoyano B. Això ha fet que el conjunt de Miquel Úbeda siga campió matemàticament de la categoria a falta d'una jornada, consolidant així un nou campionat i també l'ascens a la segona valenciana. Una alegria brutal, una alegria meravellosa, que a més sonava així. I com no, amb una rua que van fer al llarg de la jornada d'ahir pels carrers de Bocairent, on tothom es va assomar als balcons, va baixar als carrers, va anar a la plaça de l'Ajuntament per a celebrar, juntament amb els jugadors, cos tècnic i directiva, un any històric per al conjunt bocairentí. Un any i una alegria que ens ha transmès avui a Ser Deportiu. Era així Ramon Francés, el president del Bocairent. Escolten, no te perdua.
1: Avui estic un poc millor, però ahir va ser un dia impressionant. D'aixòs de que no oblides mai. Se'n vam anar a jugar, damunt ens vam ficar a jugar a les 10:30 del matí, sí, en Navarrés. Una hora que és imprudencial. Però bueno, bé, si mos la piquen, doncs vam anar. I vam guanyar. I estan allí i vam dir, sense, o sea, que no anàvem, no teníem res previst de moment, perquè jo ho tinc clar, hasta que no aconseguís l'objectiu, així no es celebra ninguna
0: no
1: festa
0: ni
1: res. I estàvem allí i vam dir, i vaig tocar a una persona que coneix, vam dur un camió, perquè un autobús pel dins del poble no cap, claro. I tenim un camió gran, mos va esperar en baix de l'entrada del poble la policia en el cotxe. Vam pujar tots a l'autobús, al camió, i vam fer una rua, bueno, espectacular, perquè...
0: Que guai.
1: A veure, tu saps arribar lo que és arribar a l'entrada del poble i veure ahí a un centenar de persones esperant-te? Això no sou esperant nosaltres, això em va posar la pell de gallina. A més, després, en la rua, tota la gent, tot el poble en els balcons, en les finestres, i així, aplaudint. I quan vam arribar a la plaça, que estava de gom a gom, bueno, això va ser ja el no de mar. Damunt teníem l'alcalde, Xavi Molina, el regidor Joan, el tenent alcalde Ximo, el coordinador Sam. Estàvem tots esperant-nos en nosaltres en la plaça. I això va ser ja brutal. Se'n vam anar després de dinar, de festa, i... Molt bé, molt bé, molt bonico.
0: Enhorabona a tota la família de la Bocairent. Anem ja a repassar tot el que és notícia en aquesta jornada. Bueno, esta és la gran alegria, lo del Bocairent. La tristesa la tenim per diversos àmbits, eh? Per diversos àmbits. En primer lloc, perquè la Geneta a hores d'ara és equip de Lliga Comunitat. Va perdre el Castelló B el play-out davant del l'Oroñés en les Gaunes. Depèn, a hores d'ara, l'equip del Regit, de que un dels quatre equips de la tercera federació que estan disputant la promoció d'ascens, és a dir, Llevant B, Vila-Real C, Atlético Saguntino i la Nucía, aconseguisquen pujar de categoria, aconseguisquen arribar a eixa final de la promoció d'ascens davant d'un equip d'altra comunitat autònoma i aconseguir guanyar-la. Depèn d'això la Geneta per a no patir el conegut efecte arrossegament. I, bueno, si parlem de promoció d'ascens... també tristos, perquè el Llutxent va caure 1-2 davant el Simat, un resultat que, a més de la victòria del Massanassa, fa que el conjunt de Roberto Carlos no puga estar en eixa promoció d'ascens. Matemàticament, fet una jornada davant el Gandia, que s'ha proclamat campió de Lliga. I, sincerament, la sensació del Llutxent és l'explicat de la millor forma possible el propi entrenador, també avui, en el nostre programa esportiu de les 3:20, en Ser Deportiu. Escolten a Roberto Carlos.
2: Sí, a veure, anímicament, la veritat que, pues, com tu bé has dit en la introducció, pues, ha sigut un poc pues, un pol d'aigua gelada, no? Però bueno, sí que és cert que la gent, pues, després, els aficionats i els referits, pues, pues, donen l'enhorabona, no?, de la gran temporada i tal. Però sí que el que és un poc, pues, en la mel, en el llavi, no?, de poder haver jugat una promoció, no? Després de veure el partit, pues, el dic que el Simal va ser millor que nosaltres. En aquest partit pues, pareixia que el Simat era el que jugava la promoció i nosaltres no baixar, no? Però no sé, no sé si excés d'activació, no ho sé, Tomàs. Va ser un partit pues, estrany, que no sé, les circumstàncies pues, que ens envoltaven pues, eren tot positives i després en el partit sí que és cert que comencem i la primera arribada que tenen pues, mos fan un gol de mig rebot i la segona vegada que s'aproximen pues, fem una falta en la frontal de l'àrea que també és gol, no? Al 0-2 pareix que vinga tot en contra i van començar pues, no sé, si els nervis es van precipitar, moltes jugades de passes fàcils, es tiraven fora. No, a partir d'ahir no van ser nosaltres i volíem, però no podíem. Això és la veritat.
0: També us contem que pel que fa a les altres categories, l'Agullent va perdre, el Deportiu Ontinyent també va perdre, però el Deportiu Ontinyent ja ha salvat, l'Agullent serà equip de tercera valenciana i el Castelló de les Jarres, com bé saben, és d'hores d'ara en segona posició, en promoció d'ascens i depèn de si mateixa de guanyar a la Geneta Benel regit per a ser equip de promoció d'ascens a segona valenciana. Podrien tindre dos ascensos de la Vall d'Albaida. Seria meravellós. Li sumaríem el del Bocairen, ja sabem. Per altra banda, en la primera valenciana juvenil, el Ontinyent 1931 va caure en l'últim minut davant el Cullera. Resultat que fa que l'equip d'Àngel Warner no puga estar en la promoció d'ascens de categoria i el Benigànim, amb la derrota que va sumar davant el Portuari Orixarp, també fa que el conjunt ganxut baixi de categoria a la segona valenciana juvenil. Molts d'ànims a tota la família del Benigànim. I amb això el que anem a fer va ser agafar aire i centrar-nos ja en tot el que ve de l'àmbit poliesportiu, que també tenim molt a contar.
3: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Y grabando.
5: Todo cama, todo para tu cama.
4: Dame más alegría.
5: Todo cama, todo para tu cama.
4: No tanto, intenta ser más acuoso.
5: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
0: Y si continuamos en el plano poliesportivo, puedo contarles que Iván Esparza, el pilotario ontinyentí, va debutar en victoria en el individual de Raspall 2026 al Trinquet d'Oliva en una partida de quarts de final del grup B davant Marraí. El jugador ontinyent va començar malament i el seu rival es va avançar amb claredat, 0-10, però Iván va anar de menys a més, mantenint la calma i remuntant fins a encadenar 5 jocs seguits per endur-se la partida. Enhorabona al pilotari ontinyentí. També contar-los que s'ha disputat al Genovés el trofeu Sant Pasqual en la categoria júnior, on han participat els corredors de l'equip Guerola Perfil 10 del Club Ciclista Ontinyent. Respecte als resultats de l'equip, Borja Jiménez Mas ha aconseguit la segona posició en la classificació general júnior amb un temps de 2 hores, 14 minuts i 55 segons. El donem també l'enhorabona. I per altra banda, en la pujada al Ràfol de Salem, Casals Guardes del circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida, Alegomar Martí i Maribel Caro de la Rosa han estat guanyadors de la quarta pujada. Este dissabte tenim prova a Geneta d'Albaida, en la seua coneguda pujada a la Font Freda, també dins del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. I també, este diumenge, tenim la clàssica Ciutat d'Albaida, cursa ciclista, màsters, èlit i sub-23. Inscripcions fins a este dijous, fins al 21 de maig. Ens acomiadem, que tinguen una molt bona jornada i demà a les 3:20, més esport a Ser Deportivos Ontinyent en la Vall d'Albaida. Adeu. Yeah!